Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 93%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 93%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.
2: The days go by, I'm counting time and time while drowning.

0: shoes.
1: Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 94%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 92%.

0: Bon dia, són les 8. El primer titular pel trànsit, equip viari. Molt bon dia.
1: Bon dia. Retenció intensa a la C58 a Ripollet, cap a Sabadell, per un accident que tot just s'acaba de retirar, i també a la Ronda Dalt per un vehicle avariat en sentit Llobregat. El transport públic per un robatori de coure entre Mollet i Granollers, demores d'uns 30 minuts a l'R2, l'R2 Nord, i interrompuda també l'R8.
0: Intercanvi d'atacs entre l'Iran i els Estats Units. Els objectius han estat un petrolier que hauria trencat el bloqueig i el quarter general de la 5a flota dels Estats Units a Bahrein, entre d'altres. Kuwait també denuncia un atac amb drons al seu aeroport que hauria deixat ferits. Tot i aquestes hostilitats, els uns i els altres asseguren que continuen negociant un acord de pau. I Ucraïna, resposta als bombardejos russos d'aquest dimarts, atacant aquesta matinada amb drons la regió industrial de Leningrad. Drons llançats per Kiev també han incendiat una planta industrial a Michurinsk, a 400 quilòmetres al sud de Moscou. El Papa Lleó XIV podria incloure finalment al català la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les creixes, que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà. Alberto Núñez Feijóo rebutja la proposta de Junts de buscar una reunió a Waterloo. El seu suport a la moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez, una condició plantejada al matí de Catalunya Ràdio pel número 2 de la formació, Jordi Turull, pel president Illa, si Junts facilita una operació per tombar Pedro Sánchez, Catalunya no els ho perdonarà. Els sindicats minoritaris de l'educació criden avui a la vaga de mestres i professors a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació. De moment hi han votat ja prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer. I els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny. Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat Metges de Catalunya per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. Fins a 1.400 persones estan en llista d'espera per rebre un trasplantament d'òrgan a Catalunya. Són xifres del primer quadrimestre de l'any que també confirmen que aquestes cirurgies han crescut un 4%. Tot i això, el que també han augmentat són les negatives de les famílies a donar els òrgans dels familiars morts. Tret de sortida avui a la Patum de Berga, que arrencarà al migdia amb el primer passacarrers, la festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge. I avui també arrenca el Primavera Sound amb les actuacions de Wineta i Artac, Guitarrica de la Fuente o Wet Leg entre la jornada inaugural. Fins dissabte al Parc del Fòrum hi desfilaran caps de cartell i grans noms com The Cure, The XX, Knitnap, Gorillaz o Doja Cat.
2: Esports.
3: El Barça guanya la pista del Camp Múrcia per 68-91 al primer partit de quarts de final de la Lliga de Bàsquet. Avui Baskonia Joventut a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i el 3CAT. El Mataró guanya la tercera Lliga Femenina de Waterpolo després de guanyar per 9-10 al Sant Andreu el tercer partit de la final. Avui hi haurà un equip català que serà campió de l'Eurocopa Femenina de Waterpolo a partit Atlètic Barceloneta Catalunya, 7:45 i amb 5 gols a favor de les gracienques. Michel diu que és un pas important a la seva carrera fitxar per a l'Ajax. Firma per a dues temporades i Enrique Riquelme avisa que si surt Florentino Pérez com a president del club estarà en venda.
0: Ens queda el temps, matí de sol en general amb alguns núvols.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva música al teu ritme.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 92%.

T'han robat el cor alguna vegada? Doncs prepara't, perquè els alumnes de l'extraescolar de teatre estan a punt de fer-ho oficial. Aquest 3 de juny arriba M'ha robat el cor, una comèdia romàntica divertida i plena de sorpreses que no et voldràs perdre. Apunta bé, el 3 de juny, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Cal Xic d'Arbúcies. I el millor de tot, l'entrada és totalment gratuïta. Organitzat per BC Teatre. Vine a riure i emocionar-te amb nosaltres. T'hi esperem!

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari, Txell Garriga, bon dia.
1: Molt bon dia. Per un robatori de coure entre Mollet i Granollers, demores d'uns 30 minuts a l'R2, l'R2 Nord, l'R11 interrompuda, també l'R8, i per un altre robatori entre Montcada i Fabra i Puig, demores d'uns 15 minuts a l'R4. A les carreteres destaca la congestió a dins les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
0: Diversos ferits i el trànsit aeri suspès a l'aeroport de Kuwait per un atac amb drons iranians. Bahrain també ha interceptat drons del règim de Teheran. Els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs en les últimes hores. El preu del petroli torna a pujar i no hi ha progressos en les negociacions. 7 morts en un atac amb drons d'Ucraïna contra un autobús a Donetsk, una regió ucraïnesa sota control de Rússia. L'exèrcit ucraïnès també ha bombardejat Sant Petersburg, a Moscou, on se celebra un fòrum econòmic i altres punts de la regió. Són accions en resposta a l'atac massiu d'ahir del Kremlin, que va fer més de 20 morts. El papalló XIV podria incloure finalment al català la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons fonts eclesiàstiques, l'arquebisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic no fos totalment en castellà. Alberto Núñez Feijóo ha rebutjat la proposta de Junts de buscar amb una reunió a Waterloo suport a la moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez. I amb aquesta informació ens n'anem cap al Parlament de Catalunya. Comença la sessió de control al president Salvador Illa.
2: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral. Catalunya necessita i mereix explicacions. I vostè calla, una vegada més. Junts fa dies que exigim que comparega al Parlament, però vostè s'hi nega, amb la complicitat d'Esquerra Republicana i dels Comuns, com va passar ahir a la Junta de Portaveus. I ens preguntem per què. Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? És urgent que doni la cara aquí. Fins quan estarà instal·lat en el silenci i en la propaganda? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
3: Sí, president, des dels companys de la mesa em fan avinent que el cronòmetre no surt a les pantalles. Ara sí? Perfecte. Doncs ja el tenim controlat. Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
4: Moltes gràcies, senyor president. Senyora Mònica Saves, i qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors i per maledicències, fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política. El conseller Dalmau ha donat explicacions en aquesta cambra sobre el contracte que ha fet el govern de Catalunya per estendre, per ampliar la xarxa de fibra òptica que connecta tots els centres de la Generalitat. S'hi han presentat 4 empreses. Tres d'elles amb tecnologia Huawei. Respectant fil per randa les normatives europees en matèria de seguretat. Una d'elles, l'adjudicatària, és una empresa catalana. CIRT, una UTE liderada per una empresa catalana. Quines explicacions més vol?
5: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 77%.

0: Kuwait ha suspès el trànsit aeri a l'aeroport del país després d'un atac amb drons iranians amb diversos ferits. Bahrein també assegura haver interceptat drons del règim de Teheran. Els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs a les últimes hores. El preu del petroli torna a pujar i no hi ha progressos a les negociacions. I Ucraïna ataca la terminal d'exportació de petroli de Sant Petersburg en una acció altament simbòlica, perquè avui comença a la ciutat el fòrum econòmic on Vladimir Putin presumirà dels seus èxits. L'ofensiva s'emmarca en un atac conjunt a 15 regions russes amb l'ús de més de 350 drons i que ha provocat la mort de 7 persones a Donetsk. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu al Matí de Catalunya Ràdio que el català tindrà presència en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família perquè hi ha hagut receptivitat en les gestions fetes des del govern. Tot i que l'última paraula la tindrà el Vaticà, Espadaler assegura que l'entorn del Papa Lleó XIV ha entès les peticions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirma al Parlament que el PSC està lliure de corrupció davant els retrets de l'oposició i dels socis d'investidura que li reclamen explicacions. Els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny. Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat Metges de Catalunya per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. Fins a 1.400 persones estan en llista d'espera per rebre un trasplantament d'òrgan a Catalunya. Són xifres del primer quadrimestre de l'any que també confirmen que aquestes cirurgies han crescut un 4%. Tot i això, el que també han augmentat són les negatives de les famílies a donar els òrgans dels familiars morts. Tret de sortir d'avui a la Patum de Berga, que arrencarà al migdia amb el primer passacarrers, la festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge. Aquest any es reforcen els missatges de seguretat i de normes perquè tothom tingui clara la liturgia de la festa. I jornada inaugural al Parc del Fòrum del Primavera Sound amb les actuacions de Wineta, Yartak, Guitarrica de la Fuente i Wet Leg fins dissabte pel Parc del Fòrum i desfilaran caps de cartell i grans noms com The Cure, The XX, Nicap, Gorillaz o Doja Cat.
1: Esports. El Barça posa l'1-0 als quarts de final de la Lliga de Bàsquet després de guanyar Múrcia per 68-91. Avui Baskonia Joventut a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Tercera Lliga Femenina de Waterpolo per al Mataró, que s'imposa al Sant Andreu per 9-10. Avui, final tornada de l'Eurocopa Femenina de Waterpolo. Atlètic Barceloneta, Catalunya, 8:15 i amb 5 gols a favor de les gracienques. I en futbol, Mitchell diu que és un pas important a la seva carrera fitxar per a l'Ajax d'Amsterdam. Firma per 2 temporades.
0: I avui, temps estable, cel blau i bona visibilitat. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus. La tramuntana i el mestral pararan de cara a aquest migdia.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech.
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6
5: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 58%.

0: Ampolès, 11 del matí. Un mort a Kuwait en els atacs atribuïts a l'Iran que mantenen tancat l'aeroport del país. Bahrain també ha interceptat drons iranians. Als Estats Units han atacat en les últimes hores objectius del règim de Teheran. Les converses de pau estan estancades i el preu del petroli torna a pujar. Ucraïna, mentrestant, ataca la terminal d'exportació de petroli de Sant Petersburg en una acció altament simbòlica perquè avui comença la ciutat al Fòrum Econòmic on Vladimir Putin presumirà dels seus èxits. L'ofensiva s'emmarca en un atac conjunt a 15 regions russes amb l'ús de més de 350 drons i ha provocat la mort de 7 persones a Donetsk. L'OCDE pronostica una desacceleració de l'economia mundial per la guerra de l'Orient Mitjà, tot i això millora una dècima les previsions de creixement del PIB espanyol, però alerta de l'augment de la inflació fins al 3,3% aquest any. El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirma al Parlament que el PSC està lliure de corrupció davant els retrets de l'oposició i dels socis d'investidura que li reclamen explicacions. Ajornada fins al 15 de juny, la citació de Begoña Gómez al jutge ha aprofitat per insistir que la parella de Sánchez ha d'anar en persona al jutjat i amenaça amb enviar la policia a la Moncloa per portar-la fins al jutjat. Els docents de Tarragona i Terres de l'Ebre es mobilitzen aquest matí convocats pels sindicats minoritaris per protestar contra el preacord pactat amb el departament. Les protestes continuen en paral·lel a la consulta que es fa fins demà per validar o rebutjar les millores pactades. El conseller de Justícia diu al Matí de Catalunya Ràdio que el català tindrà presència en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família perquè hi ha hagut receptivitat en les gestions que ha fet el govern. Les fèrules impreses en 3D milloren el tractament de fractures de canell. Tres hospitals de la Regió Sanitària de Girona han provat amb èxit els avantatges que comporten respecte a l'ús tradicional del guix en la immobilització d'aquest tipus de lesions. En marxa a Cabra del Camp, a l'Alt Camp, un ampli operatiu policial dels Mossos d'Esquadra i la Policia Espanyola contra una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. Hi participen uns 300 agents i s'han fet una quinzena d'escorcolls sense que hagi transcendit la xifra de detinguts.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça pot classificar-se demà per les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya Múrcia al Palau. Els blaugranes van superar Ilucan per 68-91. Avui Baskonia Joventut a les 9 del vespre i en transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Tercera Lliga Femenina de Waterpolo per al Mataró, que s'imposa al Sant Andreu per 9-10. Avui final tornada de l'Eurocopa Femenina, Atlètic Barceloneta Catalunya 8:15 i amb 5 gols a favor de les gassienques. I en futbol, Mitchell diu que és un pas important a la seva carrera fitxar per a l'Àjax. Firma per a dues temporades.
0: Temps estable, cel blau i bona visibilitat. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus. La tramuntana i el mestral pararan al migdia.
3: Trescat Info.
0: 11:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts.
4: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva veu, la teva ràdio.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 53%.

0: Nou mínim històric de consumidors de tabac amb el 20,6% de la població. El Departament de Salut alerta que, malgrat això, a Catalunya cada hora hi ha una defunció a causa del tabac i adverteix que una quarta part dels joves de 14 a 18 anys vapegen. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu al Matí de Catalunya Ràdio que el català tindrà presència en la benedicció papal de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Mentrestant, les entitats laiques convoquen una concentració al Born el dia 9 per reclamar la neutralitat de les institucions i que no s'assumeixin les despeses vinculades a una visita com aquesta. Un mort a Kuwait en els atacs atribuïts a l'Iran, que mantenen tancat l'aeroport del país. Bahrein també ha interceptat drons iranians. Els Estats Units han atacat a les últimes hores objectius del règim de Teheran. Amb la tensió a l'alça i les converses de pau estancades, el preu del petroli torna a pujar. I Ucraïna ataca la terminal d'exportació de petroli de Sant Petersburg en una acció altament simbòlica, perquè avui comença a la ciutat el Fòrum Econòmic, on Vladimir Putin presumirà dels seus èxits. L'ofensiva s'emmarca en un atac conjunt a 15 regions russes amb l'ús de més de 350 drons i que provoca la mort de 7 persones a Donetsk. L'OCDE pronostica una desacceleració de l'economia mundial per la guerra a l'Orient Mitjà. Tot i això, millora una dècima les previsions de creixement del producte interior brut espanyol, però alerta de l'augment de la inflació fins al 3,3% aquest any. El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirma al Parlament que el PSC està lliure de corrupció davant els retrets de l'oposició i dels socis d'investidura que li reclamen explicacions. Ajornada fins al 15 de juny la citació de Begoña Gómez, el jutge ha aprofitat per insistir que la parella de Sánchez ha d'anar en persona al jutjat i amenaça d'enviar la policia a la Moncloa per portar-la fins als tribunals. Les fèrules impreses en 3D milloren el tractament de fractures de canell. Tres hospitals de la Regió Sanitària de Girona han provat amb èxit els avantatges que comporten respecte a l'ús tradicional de guix en la immobilització d'aquest tipus de lesions. La Patum de Berga comença aquest migdia amb el primer passar carrer amb el tabaler i els quatre gegants i sense foc. La festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge. L'alcalde ha demanat que se la reconegui com la creu amb la creu de Sant Jordi.
1: Esports.
2: El Barça pot classificar-se demà per les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya el Múrcia al Palau. Els blaugranes van superar l'Ilocamp per 68 a 91. Avui, Baskonia, Joventut a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Tercera Lliga Femenina de Waterpolo per al Mataró, que s'imposa al Sant Andreu per 9 a 10. Avui, final tornada de l'Eurocopa Femenina. Atlètic Barceloneta Catalunya, 8:15 i amb 5 gols a favor de les gassienques. I en futbol, Mitchell diu que és un pas important en la seva carrera. Fitxa per a l'Ajax. Firma per a dues temporades.
0: I el temps tarda de sol amb alguns intervals de núvols a les comarques del nord-est. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus, però en general la sensació de menys fogor serà evident respecte. I marxen la tramuntana i el mestral. Demà a la tarda, una línia de tempestes travessarà el país, sobretot al centre i al nord.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López.
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 50%.

T'han robat el cor alguna vegada? Doncs prepara't, perquè els alumnes de l'extraescolar de teatre estan a punt de fer-ho oficial. Aquest 3 de juny arriba M'ha robat el cor, una comèdia romàntica divertida i plena de sorpreses que no et voldràs perdre. Apunta bé, el 3 de juny, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Cal Xic d'Arbúcies. I el millor de tot, l'entrada és totalment gratuïta. Organitzat per BC Teatre. Vine a riure i emocionar-te amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: El govern està convençut que la presència del català durant la visita de Lleó 14 la setmana que ve a Catalunya estarà a l'altura que es mereix. Això després de les queixes de diversos àmbits, socials, religiosos i polítics, pel menysteniment a la nostra llengua en l'acte central de la visita del Papa a la Sagrada Família. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, feia aquest pronòstic en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès.
1: La religió, igual que la política, és feta de símbols. Si el Papa viatja a Espanya la setmana que ve és per la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, cosa que farà el 10 de juny i no perquè sigui una data qualsevol, sinó perquè serà el dia que farà exactament 100 anys que va morir Antoni Gaudí i Cornet. Aquest és el leitmotiv de la visita del Papa i a partir d'aquí s'ha farcit la resta de la seva agenda, que porta també el pontífex a Madrid i a les Canàries. Parlar en català, més de dues frases, en el moment culminant de l'acte, és una deferència a la terra que t'ha convidat, el país d'un geni que va ser capaç de projectar aquesta obra d'amor a Déu i que, a més, és ben sabut que era conegut per la seva fervorosa defensa del català. I si, a més, aquest papa se suposa que és sensible a les llengües minoritàries i, a més, ja domina el castellà, és qüestió només d'un petit esforç per ser coherent amb els símbols que el representen.
0: Catalunya al dia.
1: I avui també sentirem a tot això les entitats pro-laïcisme. Quim Balaguer, bon dia.
3: Bon dia, Estel.
1: Dimarts, quan el papa arribi a Catalunya, faran una concentració amb el lema Jo no t'espero.
3: Es queixen, per exemple, de l'anunci de la Generalitat per promocionar la visita de Lleó 14.
4: La Generalitat li ha fet un anunci preciós a Catalunya. Només un 45% ja diem que no som catòlics. Però llavors la Generalitat ja ha pres partit.
1: Papa, a banda, avui també han anunciat noves dades sobre tabac. Mínim històric de fumadors a Catalunya per primera vegada representen només, i aquest només amb totes les comunitats del món, un de cada 5.
3: Són unes dades, però, que tenen una cara B, i és el consum de cigarretes electròniques entre els joves. Un de cada 4 vapeja.
5: Un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional.
1: Barcelona aquest estiu invertirà més en neteja i en càmeres de vigilància.
3: Sí, amb un reforç de 300 persones més al dispositiu habitual de neteja i 11 càmeres més a les platges per evitar robatoris.
6: Les càmeres, com sabeu, tenen una tasca eminentment preventiva i, per tant, ens han d'ajudar a donar la sensació de seguretat.
1: I avui, sí o sí, hem de passar per Berga, que ja viu plenament l'ambient de Patum. El Passacarrers ha començat a les 12 del migdia, dona el tret de sortida 5 dies de música, de foc, de bestiari. És una festa que és patrimoni de la humanitat, que té més de 600 anys d'història, però que sempre acaba tenint alguna novetat.
3: I la d'aquest any, les anomenades trenes boxejadores, que causen furor entre les noies.
7: Per no cremar-te, rebre-te el cabell recollit perquè no te'l tibin quan estàs allà tots apretat. És l'últim crit.
1: A tot això hem tingut un matí complicat a Renfe. Comprovem com ho tenim a aquesta hora als trens i també a les carreteres. Equip Viari, Txell Garriga.
8: Molt bon dia, Estel. Doncs sí, a Rodalies per dues incidències. Són dos robatoris de cable, un entre Montmeló i Granollers, que tot just s'acaba de resoldre. Ara tot just es comença a recuperar ja el servei a l'R8, que havia quedat interromput, i provoca, això sí, demores encara que poden superar els 45 minuts de mitjana a l'R2, l'R2 Nord, també l'R11. I l'altre afecta a l'R4, amb demores d'uns 15 minuts per un robatori entre Montcada i Fabra i Puig. I a les carreteres, destacar dos accidents a l'AP7, els dos en sentit.
9: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
10: La banda sonora del teu dia.
11: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 46%.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar.
2: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado. Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
0: En clau política, Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords de Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
3: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
4: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC, la meva campanya de les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota.
0: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
3: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme encara causa una mort cada hora.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família.
3: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida ha tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Parlar, pensar, escriure en català, per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola.
3: Això serà per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts.
0: En cultura tornen els concerts de clàssica a la platja Barcelona.
3: La platja de Sant Sebastià tornarà a ser escenari de 2 concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC.
0: Els esports, el Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo. Joan Barberà.
6: L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions.
0: I cop d'ull al temps, sembla que demà arriba un canvi de temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, al Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do, ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi Pérez. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr passa en 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ho hem sabut fer només uns minuts. L'executiu espanyol presentarà pressupostos per l'any que ve. El president del govern, Pedro Sánchez, ho ha dit des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, que estan tenint lloc encara ara. Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia, a més, es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
8: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos per l'any 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
2: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado. Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
8: Sánchez ha assegurat que Espanya i Catalunya viuen un moment favorable, que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes del país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
2: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
8: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar també del tot la llei d'amnistia.
0: Doncs la crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament. L'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions necessàries. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Mon Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
10: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa. O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
9: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
11: La corrupció és una línia vermella per a la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
9: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
1: Notícies en xarxa.
0: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, que es tradueix en vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. S'estan estenent des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, han destacat, és que el tabaquisme ha baixat fins a mínims històrics a Catalunya. Així tot, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
12: L'any passat a Catalunya es van fer quasi 7.600 inspeccions relacionades amb el tabac i els nous productes i es van posar 139 sancions.
0: Gràcies, Maite. No deixem la salut perquè l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa comença a provar fèrules en 3D per a fractures de radi distal. Es tracta d'un projecte que també s'ha fet als hospitals de Campdevànol i Blanes. Són unes fèrules que substitueixen el guix i provoquen menys molèsties segons les primeres valoracions de pacients. En un futur es podran arribar a utilitzar als centres hospitalaris.
3: Durant el 2025, 270 persones van ser ateses a l'Hospital d'Olot per aquest tipus de lesions.
0: Olot FM, Roger Isern.
14: Es tracta d'una prova pilot desenvolupada durant 12 mesos sobre 31 pacients atesos a urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol, que presentaven una fractura al radi distal, un tipus de lesió força comuna del canell. N'ha donat més detalls l'investigador principal d'aquest estudi i cap de servei de traumatologia i cirurgia ortopèdica de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Manel Vancells.
15: Estàvem convençuts que això ens evitaria efectes secundaris negatius, com podria ser edemes a l'extremitat no desitjats, dolor, malposicions a vegades de la fractura. I aleshores, doncs, amb aquest interès, vàrem iniciar doncs, aquest estudi que es varen implicar també els hospitals de Campdevànol i de Blanes-Calella.
14: Una xifra que, per exemple, segons indica l'informe presentat, si s'extrapola a tot el sistema català de la salut, significaria un estalvi anual estimat de 625.000 euros.
0: I encara sobre la salut, la donació i trasplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament els primers 4 mesos d'enguany.
3: Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan a la llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades de salut.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa Lleó XIV també farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part de l'acte del 10 de juny.
3: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes amb la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
0: Això mentre diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita papal sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Sílvia Fernández, bon dia.
16: Bon dia. Les entitats que ja es van aixecar amb la visita de Benet XVI el 2010 critiquen que l'arribada del papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós. Reclamen que els actes no es paguin amb diners públics perquè s'incompleix amb la confessionalitat i reivindiquen la fi del finançament públic a l'Església Catòlica, entre altres qüestions que titllen de contradictòries. Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa Hongria Panadero, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
17: Volem reafirmar el nostre compromís amb la laïcitat com a principi fonamental de convivència. No volem que el papa convidi a la seva casita als polítics.
16: Tot i que l'Església pagarà part d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'assumir part de les despeses de neteja, mentre que la Generalitat aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També se cedirà a l'Estadi Olímpic de manera gratuïta. La concentració de Jo no t'espero s'ha convocat dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born.
0: Atenció a aquesta xifra, 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès, amb la participació també d'USTEC, que analitza la irrupció de la intel·ligència artificial en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fa servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
19: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
18: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
0: I tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, en aquest cas avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per expressar el rebuig al preacord assolit entre USTEC i el Departament d'Educació. A Tarragona la manifestació ha plegat prop de 300 docents des de Rambla Nova i fins al riu Francolí. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
20: Convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb el Departament d'Educació, CGT, Intersindical, la Coordinadora Obrera Sindical i CNT, els mestres i professors s'han concentrat cap a 9:15 a l'estàtua dels Despullats a la Rambla Nova. Des d'allà han anat cap a la seu dels serveis territorials del Departament d'Educació, des d'on han fet una atenció als mitjans. Carlos Alcalde, portaveu de l'Assemblea de Docents del Camp de Tarragona, ha reclamat la negativa al preacord per tal d'aconseguir encara més millores.
21: I per això hem animat a votar no a aquest preacord, perquè pensem que és un moment històric, pensem que està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més.
20: Posteriorment, els manifestants s'han dirigit cap a la plaça Imperial, on han tallat parcialment el trànsit durant gairebé una hora. Tot seguit, la manifestació s'ha dirigit cap a l'Avinguda de Roma per acabar a prop del riu Francolí, sota el pont de Ramon y Cajal, on han celebrat un vermut reivindicatiu i una posterior assemblea.
1: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a Barcelona. L'Ajuntament es prepara ja per la campanya d'estiu, sobretot pel que fa a la seguretat i la neteja. Enguany es farà patrullatge 24 hores a la Guàrdia Urbana a les platges i es reforçarà un 40% la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. L'operació Estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
23: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
22: Emmarcat en el Pla Endreça, l'operació Estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
0: Doncs justament en relació als incendis forestals, la Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la campanya d'informació i vigilància contra els focs. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals. La campanya s'ha presentat a Masquefa. Anem fins allà, Canal Taronja Noia, Joan Gual.
24: Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques, així com la informació i la conscienciació a la ciutadania. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, ha explicat la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
25: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral.
24: La campanya d'estiu començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis sobre una superfície de la qual el 67% n'és forestal.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels titulars de la jornada. Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls, com els registrats les darreres 24 hores que han acabat, recordem, amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
3: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
2: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Bote i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
4: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
6: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido, que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado.
2: Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
0: En clau econòmica, Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, s'ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa Fígols en un acte presidit per Pedro Sánchez. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directes i més d'un miler d'indirectes. Vallès Visió, Álvaro Aya.
7: L'empresa especialitzada en medicaments derivats del plasma invertirà 160 milions d'euros en aquesta nova nau, que ha d'entrar en funcionament l'any 2030 i que suposarà la creació de més de 400 llocs de treball qualificats un cop entri en funcionament. En l'acte d'aquest matí s'ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que juntament amb el CEO de Grifols, Nacho Avías, han destacat l'impacte del projecte al territori.
8: 400 empleos directos y más de 1.000 empleos indirectos. Todo un revulsivo para la economía de Lliçà de Vall y también, lógicamente, para toda la comarca del Vallès Oriental.
10: Hoy no solo iniciamos la construcción de las nuevas instalaciones, también reafirmamos nuestra presencia en el Vallès.
7: Entre les instal·lacions actuals de Parets del Vallès i les de Lliçà d'Amunt, a partir del 2030, la companyia tindrà més de 3.700 treballadors al Vallès Oriental. I aquesta nova planta permetrà duplicar la capacitat de Grifols de fraccionament de plasma a Europa.
0: Això a Grifols, a Ficosa, en canvi, s'ha arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 els treballadors afectats per l'ERO.
3: Les baixes seran d'acollida voluntària i el text haurà de ser validat en referèndum divendres pels treballadors afectats. S'han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros.
0: I és moment per la cultura. Avui amb música clàssica perquè l'orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per a tothom i una sinfonia imaginària. La nova edició de Clàssica de Platja serà els dies 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
27: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
26: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
28: Combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
26: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Centre de Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo.
29: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol a la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
5: L'assolim Centre Natació Mataró torna a doblegar el Sant Andreu per, aquesta vegada, aixecar el títol de campió de la divisió d'honor femenina. Després de forçar el tercer i definitiu partit de l'eliminatòria, l'equip de Dani Ballart volia tornar a repetir la gesta de derrotar un conjunt andreuenc que fins a la setmana passada mantenia la condició d'imbatible. Un títol mataroní que es començava a gestar després d'un inici igualat i reaccionant al 3-2. A partir d'aquí l'assolim amb una Tylee Kearns com a màxima golejadora, una bona defensa que neutralitzava els atacs locals i ben liderada per la petita de l'Esterrer a la porteria, aconseguiria arribar en el tram final amb 3 gols d'avantatge. El Sant Andreu ho va provar i va tenir l'opció d'empatar el partit a 10. No ho va fer i l'assolim aixecava el seu tercer títol de la temporada. Dani Ballart es el técnico mataroní.
9: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido, donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
5: Després d'un dia de descans, l'equip tornarà demà als entrenaments per afrontar el repte de ser per primer cop campiones d'Europa. Qui sap si amb una nova final catalana amb el Sant Andreu, aquest cop a Malta.
29: Gràcies, Joan Maria Espà. Des de Mataró Ràdio també hem de destacar que Leo Messi ha estat escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. L'exjugador del Barça rebrà el prestigiós guardó que tenen, entre d'altres, els catalans Xavi Hernández i Manel Estiarte. El seleccionador espanyol de futbol Luis de la Fuente ha confirmat avui que el davanter del Barça, Lamine Yamal, que es va lesionar en el tram final de Lliga, estarà en condicions de jugar en el debut d'Espanya al Mundial el dia 15.
11: El plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar, para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
29: I a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
12: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es poguera donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
29: I a la segona federació, indignació a Terrassa pel fitxatge del jove jugador Ferran Ruiz pel Terrassa, involucrat presumptament amb la difusió d'un vídeo de contingut sexual d'una menor.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de deixar-ho aquí momentàniament, però tornem de seguida. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
13: Salses saludables. Hi ha la creença popular que les salses engreixen, i això és així si les comprem comercials, farcides de sucres, olis refinats, additius i altres ingredients innecessaris. Però si són casolanes i amb un contingut nutricional interessant, poden ser el condiment perfecte d'amanides, verdures i cereals. Les bases d'una bona salsa solen ser un oli de qualitat sense refinar. A Catalunya abunda el d'oliva, però al mercat també en trobaràs de lli, ric en omega 3, el de sèsam, el de girassol o el de coco, que dona un toc dolç a les receptes. Vinagres de vi, sidra, poma, mòdena, umeboshi. El de poma i umeboshi són els més digestius de tots. Si no us agrada el sabor del vinagre, també podeu usar el suc de cítrics, com la llimona, la llima, la taronja o l'aranja. Espècies com el pebre, la cúrcuma, el gingebre o el curri. Herbes aromàtiques, com el julivert, l'alfàbrega, el coriandre, l'orenga, el romaní o la menta. Llavors o fruits secs. Sal, sal d'herbes o salsa de soja. O d'altres condiments, com l'all, ceba, mostassa, iogurt, beguda vegetal o nata vegetal. I fins i tot fruita. A continuació, us deixo alguns exemples que segur que encantaran i donaran un toc diferent als vostres plats. All i oli d'alvocat. Porta al bocat un raig de llimona, una culleradeta d'oli d'oliva verge, 3 dents d'all, sal i julivert. Salsa al pesto, alfàbrega, oli d'oliva, pinyons, all, unes gotes de llimona i unes fulles de menta. Salsa de iogurt. Barrejar iogurt grec de cabra, dent d'all ratllat, suc de llimona exprimit, sal i pebre. I opcional, es pot afegir cogombra, julivert o menta. Vinagreta de llimona. Oli d'oliva verge, suc de llimona, mostassa Dijon, sal i pebre. Vinagreta de fruits secs, mostassa, oli d'oliva, suc de llimona, sal, pebre i ametlles picades. salsa a l'estil hindú, beguda de coco, curri, oli d'oliva i all, salsa de cítrics i magrana, ratllar un dent d'all i barrejar amb el suc i la pell d'una taronja i el suc de mitja llima o llimona, afegir fulles de romaní i llavors de magrana. Salsa tagina, tagin o sèsam cromol, ratlladura i suc de llima, gingebre en pols, oli d'oliva verge i sal. Hummus, cigrons cuits, tagin o sèsam, oli d'oliva verge, llimona, all, sal i comí. El que cal tenir en compte a l'hora d'afegir salses als plats és que són un condiment i, per tant, no cal posar-ne en abundància. La salsa és per donar sabor al plat, però no per amagar el de l'aliment el que acompanya.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per a l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar els comptes.
2: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado. Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
0: Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords a Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
3: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
4: Quines explicacions necessita? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes.
0: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
3: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme encara causa una mort cada hora.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida ha tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola.
3: Tot plegat per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 persones detingudes.
0: En cultura tornen els concerts de clàssica a la platja Barcelona.
3: La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de 2 concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC.
0: Els esports, el Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo, Joan Barberà.
6: L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9-10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions.
0: Avui llueix el sol, però de cara a demà s'ha activat l'alerta del Pla Inuncat perquè es preveuen pluges molt intenses a bona part de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, el Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do, ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'executiu espanyol presentarà pressupostos per a l'any que ve. És la intenció que té el president del govern, Pedro Sánchez, i que acaba d'explicar des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia. En clau política, Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
8: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos pel 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
2: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle de Economía de que el

0: Tirà endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
1: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
0: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar aquesta llei d'amnistia.
2: La crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament, on l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència, i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
4: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa? O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
3: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
5: La corrupció és una línia vermella per a la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
3: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
2: A tot això hi afegim que el Partit Popular i Vox han arribat a un acord per governar en coalició Castella i Lleó, que situa a la presidència el popular Alfonso Fernández Mañueco.
6: El pacte segueix l'estela dels acords de govern Extremadura i l'Aragó, que han inclòs el principi de prioritat nacional per a l'accés a les ajudes públiques.
7: Notícies en xarxa.
2: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric a Catalunya. Tot i això, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
9: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
8: L'any passat a Catalunya es van fer quasi 7.600 inspeccions relacionades amb el tabac i els nous productes i es van posar 139 sancions.
2: Encara en relació amb la salut, l'Hospital del Mar ha obert un nou espai a Santa Coloma de Gramenet. Té per objectiu donar suport als centres de salut mental del Barcelonès Nord, inclòs Badalona. La iniciativa s'emmarca en un projecte pilot del Departament de Salut per tal de fomentar alternatives a l'atenció hospitalària. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
10: Es tracta de l'espai Salut Àgora, que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada. L'espai està construït com si fos una casa, amb la seva sala d'estar, cuina, lavabo i bugaderia. Els pacients l'utilitzaran per readaptar-se al dia a dia, després d'una llarga hospitalització, interioritzar bons hàbits alimentaris, higiènics, i a més serà un centre de referència per fer consultes privades i establir vincles entre els professionals, els pacients i els seus familiars. Ho explica la coordinadora de la Unitat Funcional de l'Espai Salut Àgora, Maria Rubiralta.
11: És de baixa exigència, amb la qual cosa no es programen visites com a tal, no fem activitats.

0: hores programades, és a dir, la persona entra i surt quan vol, quan pot, quan té espais que vulgui compartir i ve aquí, comparteix amb altres persones i evidentment hi ha professionals que li donen l'atenció segons les seves necessitats.
1: Els pacients que en seran derivats provenen de diversos hospitals i centres de salut mental de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa i que preveu que el pontífex parli només en castellà.
4: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem encara. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia poder incrementar-se el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
3: Doncs tot plegat pel que fa a la visita del papa, que genera també polèmica pel que fa a la visita en si mateixa. Diversos col·lectius laics han engegat una campanya en contra, sota el lema «Jo no t'espero».
4: Els impulsors, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona.
3: De la qual anem coneixent cada vegada amb més detalls. El papa té previst de rebre el president Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona. Serà dimarts a la tarda en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic. Entrem en matèria educativa. 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès en participació d'USTEC, que analitza la irrupció de la IA en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fan servir, de manera ocasional, això sí, i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia, els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
7: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
6: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
3: Tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on prop de 200 mestres i professors han tornat a sortir al carrer a Tortosa per expressar el seu rebuig al preacord entre USTEC i el departament. Els manifestants han sortit de la plaça 1 d'octubre i s'han desplaçat fins a la seu dels Serveis Territorials d'Educació. Canal T, Martí Carot.
8: Des de CGT i l'Assemblea de Docents de les Terres de l'Ebre han reivindicat que la proposta de reforç del personal docent no resol els dèficits de l'escola inclusiva. Consideren que les millores salarials anunciades no compensen la pèrdua de poder adquisitiu acumulada ni s'ajusten a l'IPC. Enric Segarra és portaveu de CGT a Terres de l'Ebre.
9: No dona resposta a la emergència educativa que actualment està vivint el país. És un preacord que només millora l'acord de comissions i UGT en el tema salarial, però és que ni dins del tema salarial respon a les nostres demandes, perquè el salari no s'actualitzarà a l'IPC com dia la unitat sindical. La dotació per a inclusiva és insuficient, semblen uns números molt elevats, però 6.000 i pocs professionals no donen ni a dos professionals per centre, i a més, aquesta dotació se desplegarà al llarg de 4 anys. Nosaltres tot això ho necessitem ja.
8: Afirmen que l'escola inclusiva està desbordada per la manca de recursos humans i materials als centres. També reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB i alerten d'un retrocés en els nivells educatius.
3: I ara que acaba el curs, l'ONG Educo alerta que 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies, que és el que duren les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia.
4: Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. També han alertat que al voltant d'un 7% dels infants, que són uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics.
2: Notícies en xarxa.
3: Són 3:45 a Barcelona. L'Ajuntament ja ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja de la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana a les platges i també un reforç del 40% pel que fa a la neteja. Com a novetat, també entraran en guany en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. L'operació estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
11: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs, seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
10: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
3: Doncs encara en relació a la calor que ens espera de cara a l'estiu, a Lleida, uns 1.200 comerços de la demarcació s'ofereixen com a refugis climàtics dins d'una campanya que impulsa Pimec Comerç Lleida. La iniciativa arriba enguany a la tercera edició i participen el doble d'establiments que l'any anterior. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
12: A partir d'aquest dimecres, els establiments adherits a la iniciativa funcionaran com a refugis climàtics per la ciutadania en el marc d'una campanya impulsada per Pimec Comerç Lleida amb la col·laboració d'associacions de comerciants i veïnals i de la Federació d'Hostaleria de Lleida, fet que permet que restaurants i bars s'assumin a la xarxa de refugis. El president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, ha explicat el funcionament de la iniciativa. L'escoltem.
13: Tots els comerços estan identificats amb un cartell amb el qual el que fica que és un refugi climàtic i dona aquesta seguretat, aquesta garantia a la persona que tingui una necessitat molt puntual de que si veu el cartell pot entrar amb tota tranquil·litat, no se li demani que faci cap tipus de despeses, si era ben atès.
12: A més, com a novetat d'enguany, els establiments distribuiran un díptic amb recomanacions bàsiques per afrontar els episodis de calor, com mantenir-se ben hidratat o evitar les hores de màxima exposició solar.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
4: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns però que la violència no té cap justificació.
3: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
14: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Bote i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
15: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
16: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido, que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado
14: Precisament fa una mica més d'un any el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de quatre menors acusats de cremar contenidors.
3: I anem ara fins a Granollers, que torna avui a acollir una nova edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, enguany centrat en la irrupció de la intel·ligència artificial al sector de la comunicació. La cita també ha servit per presentar les noves propostes dels mitjans catalans. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
17: L'impacte de la IA, les audiències sintètiques i la probabilitat que apareguin audiències virtuals són temes de debat avui en el MAC, com explica el seu director, Lau Delgado.
18: Com s'estan desenvolupant les audiències avui en dia, amb un panorama molt complex, en el qual les fonts de distribució, no, dels continguts són múltiples, molts més que abans, i que a més tenim una particularitat, que és que comencem a tenir dades sobre com estem assumint com a audiència els continguts que no han estat generats per humans, sinó per la intel·ligència artificial o les diferents intel·ligències artificials.
17: A Reconvert Fàbrica de les Arts hi ha 5 espais amb actes i una fira amb una vintena d'expositors proveïdors de productes i de serveis. El MAC inclou la 6a trobada de podcasting de Catalunya i acull la primera edició d'Arcana, un programa de mentoria de treballs de ficció de l'Associació Productors Audiovisuals de Catalunya. El MAC l'organitza en Reconvert, l'Ajuntament de Granollers, la Diputació de Barcelona i la General Realitat.
3: Moment per la cultura. Avui amb clàssica de protagonista, perquè l'orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de Clàssica a la platja. Serà els dies 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
20: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
19: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
21: Combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
19: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà 2 concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
22: No intentes ocultar, és impossible.
3: I seguim amb música, perquè aquesta tarda arrenca el Primavera Sound i ho fa amb concerts gratuïts al Parc del Fòrum.
22: Talón de Aquiles.
4: A 6:15 pujarà a l'escenari la catalana Winea amb el seu pop enèrgic. Una mica més tard, a les 7, actuaran els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor guitarrica de La Fuente, aquí estem escoltant, a 9:15, i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan per ser exaurides.
3: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo.
23: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar la piscina del Sant Andreu per 9-10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Dani Ballart és el tècnic del Centre Natació Mataró.
24: Sobretot hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo, sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
23: I avui el Catalunya i el Barceloneta disputen el partit de tornada de la final de la Europe Cup femenina de waterpolo. Amb l'avantatge de 14-9 per al Catalunya, avui es decideix aquest títol continental. Leo Messi, escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. En un dia on, en futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
25: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es poguera donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, 2 temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
23: També hem de destacar que la segona federació, a l'Olot, el capità Pedro del Campo ha anunciat que no seguirà al club de la Garrotxa. Tercera federació, satisfacció en els clubs catalans pel canvi que hi haurà el play-off d'ascens a segona a partir de la temporada 27-28. Amb el nou sistema, els quatre equips catalans classificats entre la segona i la cinquena posició de la Lliga disputaran les tres eliminatòries del play-off contra rivals d'altres federacions territorials. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
0: Des del Badalona, el tècnic escapulat Miquel Azparren considera que la iniciativa respon a una demanda col·lectiva del futbol català, però confia en no necessitar-la d'aquí a la temporada 2027-2028.
1: Yo entiendo que es una petición, no la he leído, entiendo que es una petición general, si no, no la federación le cuesta dar a veces pasos cambiantes porque, bueno, pues son más conservadores, pero si lo ha pedido la gente será por algo. Que nos interese, que no nos interese más, yo ojalá no nos interese porque no lo necesitamos.
0: La proposta de la Federació Catalana, però, haurà de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola de Futbol, que està prevista el pròxim 30 de juny.
23: Gràcies, Ferran Vinaixa, des de Ràdio Ciutat de Badalona, i destaquem que la segona federació, indignació a Terrassa pel fitxatge del Terrassa Futbol Club del jove jugador Ferran Ruiz, involucrat presumptament amb la difusió d'un vídeo de contingut sexual d'una menor. El club Vallèsà va anunciar la seva incorporació i les penyes i diferents moviments socials han mostrat la seva indignació de manera pública i esperen que el Terrassa no fitxi finalment aquest jugador.
3: Gràcies, Joan Barbara. Veurem com acaba tot plegat. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
2: La xarxa de comunicació.
5: Ràdio Arbúcies.
6: L'emissora que escolten les altres emissores.
5: 107.6

0: compro.
1: Són les 3.
2: Catalunya migdia.
1: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat tot el que hem anat llegint del sumari del cas Leire, al qual hem tingut accés aquest migdia, i on la Guàrdia Civil conclou que aquesta suposada trama pretenia protegir els interessos del PSOE, el govern espanyol i Pedro Sánchez. De seguida us en donem més detalls. També hem connectat amb les jornades del Cercle d'Economia, que Pedro Sánchez ha tancat avui amb un missatge clar als empresaris catalans. El seu govern té corda per estona. Per demostrar-ho, Sánchez ha avançat que ja pensa en els pressupostos generals de l'Estat de cara a l'any que ve, el 2027, una evidència que pretén esgotar la legislatura, cosa que ha anat dient últimament. I a menys de 24 hores perquè s'acabi la consulta de mestres i professors sobre el preacord dels principals sindicats amb el Departament d'Educació, ens hem fixat en la nova jornada de vaga del sector, avui al sud del país, i en l'evolució de les votacions, on ja s'han produït el 40% de les votacions dels docents. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
3: Anem amb aquests detalls, amb més novetats del sumari del cas Leire, que continuem llegint i analitzant. La investigació de la Guàrdia Civil recull converses que demostrarien que la trama hauria actuat per desmuntar la tesi de la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez, de David, que se l'està jutjant aquesta setmana precisament per presumpta prevaricació i tràfic d'influència en relació, ja ho sabeu, amb aquesta plaça que se li va adjudicar, de fet, a la Diputació de Badajoz. El que es jutja, el dubte és si va ser Adit o no. Anem a ampliar aquests detalls des de Madrid. Paula Bruixats, bona tarda.
4: Sí, bona tarda. Exacte, el sumari recull missatges de WhatsApp entre Leire Díaz i altres implicats a la suposada trama on es parla d'actuar contra la jutgessa que ha començat a investigar el germà de Sánchez. Sota un grup de WhatsApp que porta per títol Vacances i viatges, es coordina un contacte amb un exjutge que està en amistat amb aquesta jutgessa que investiga David Sánchez per coordinar operacions i intentar destruir el cas. Ja ho tenim tot coordinat i tot preparat, escriu Leire Díaz en aquests missatges, i afegeix que la seva prioritat en tot això és el president, en referència, sense dir-ho, a Pedro Sánchez. És només una de les converses que surt en aquest llarguíssim sumari que recull més operacions de la trama, com reunions de Leire Díaz a la seu de la Fiscalia General de l'Estat per activar una operació suposadament per treure draps bruts contra fiscals anticorrupció.
3: Connectarem amb la Paula de seguida, que tindrem més detalls, perquè és una feina d'aquestes que es van fent sobre la marxa. Continuem llegint. Quan sapiguem més coses, us les explicarem. Mentrestant, us expliquem també que Brussel·les vol que només empreses europees puguin ser les proveïdores de serveis d'intel·ligència artificial i d'emmagatzement de dades al núvol en contractes públics de sectors crítics. Aquesta decisió forma part d'un pla de la Comissió Europea sobre sobirania tecnològica. Europa vol reduir la dependència en aquests àmbits d'empreses estrangeres a l'actual context geopolític. La Comissió Europea assegura, però, que la majoria de contractes públics seguiran accessibles a empreses de fora de la Unió Europea. El mes de maig s'ha tancat amb 101 morts associats a la calor a Espanya. És una xifra rècord que converteix aquest mes en el més letal per altes temperatures dels últims 21 anys. Són dades del sistema de monitoratge de la mortalitat a l'Estat que elabora el Ministeri de Sanitat i que avui ha presentat la ministra Mònica García.
5: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe. Los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado precisamente por esa falta de adaptación fisiológica y social.
3: Des d'ahir, tres agents de l'Ofici Nacional dels Boscos de l'Auda a Occitània són interrogats per determinar la seva implicació en l'origen del gran foc de Sant Laurenç de Cabrerissa l'estiu passat. Anem cap allà amb la Laura Bertran.
6: Gairebé 10 mesos després del gran incendi que l'agost passat va...
7: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
8: La teva música al teu ritme.
9: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 40%.

0: La Guàrdia Civil apunta que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. El sumari de més de 700 pàgines situa Santos Cerdán, l'ex número 3 del PSOE, i Leire Díaz al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. També apunta que ho feien amb diners del PSOE. Pedro Sánchez treu pit i anuncia que el seu govern començarà aquesta setmana els tràmits per aprovar els pressupostos del 2027. Davant els empresaris a Barcelona, el cap de l'executiu espanyol ha celebrat que Feijóo hagi reconegut Junts com a actor polític amb la seva proposta de moció de censura. Últimes hores per saber si els docents accepten o no el preacord pactat entre Educació i els sindicats majoritaris, i la majoria de professors i mestres encara no han votat. En paral·lel, les mobilitzacions continuen. Avui hi ha hagut vaga a Tarragona i les Terres de l'Ebre, on el seguiment ha estat de l'11%, segons dades del departament. L'Audiència de València dona la raó a l'expresident Carlos Mazón i permet que es personi en la causa per la Dana. La decisió tomba el criteri de la jutgessa que investiga el cas i que l'havia citat com a testimoni. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, confirma al Matí de Catalunya Ràdio la predisposició del Vaticà per utilitzar el català en la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Els col·lectius laics contraris a la visita del Papa faran una concentració dimarts que ve al Born de Barcelona en contra dels privilegis que encara dona l'estat a confessional a l'Església. La coreògrafa i cantant catalana Uineta dona aquesta tarda el tret de sortida del Primavera Sound que es fa al Parc del Fòrum. Fins dissabte hi passaran molts noms, des dels icònics The Cure fins a The XX, Nicap o Doja Cat.
1: Esports. El Joventut visita a les 9 del vespre al Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final de l'ACB. El Barça podria classificar-se demà per les semifinals si derrota el Lucam de Murcia al Palau Blaugrana. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, creu que Lamine Yamal estarà llest per al debut d'Espanya al Mundial contra Cap Verde el 15 de juny a Atlanta. I Leo Messi està triat Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. El jurat destaca el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària.
0: I pel que fa al temps, tarda molt estable arreu del país. El temps serà assolellat amb algunes teranyines de núvols prims. Al Pirineu i a l'interior de les comarques de Girona hi haurà alguns núvols del tot inofensius. L'ambient serà una mica càlid, però les màximes no passaran dels 32 graus.
2: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts de les 4 de la tarda, és dimecres 3 de juny del 2026 i a aquesta hora us informa Anna Escura.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.
2: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 43%.

T'han robat el cor alguna vegada? Doncs prepara't, perquè els alumnes de l'extraescolar de teatre estan a punt de fer-ho oficial. Aquest 3 de juny arriba M'ha robat el cor, una comèdia romàntica divertida i plena de sorpreses que no et voldràs perdre. Apunta bé, el 3 de juny, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Cal Xic d'Arbúcies. I el millor de tot, l'entrada és totalment gratuïta. Organitzat per BC Teatre. Vine a riure i emocionar-te amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 5. I d'entrada, el primer que fem a aquesta hora és un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
2: Destaquem les cues a l'AP7 de Bellaterra, Santa Perpètua de Mogoda, en direcció Girona, per alguna possible incidència. La G550 tallada a Arbúcies per un accident, si fan desviaments. I els trens a l'R2 Nord, R8 i R11 de Rodalies arrosseguen retards per diverses incidències ja resoltes.
1: I titulars, a aquesta hora la Guàrdia Civil apunta que el cas Leire era una trama per protegir els interessos del PSOE i de Pedro Sánchez. El sumari, de més de 700 pàgines, situa Santos Cerdán, l'ex número 3 del PSOE, i Leire Díaz al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. També apunta que ho feien amb diners del PSOE. Pedro Sánchez treu pit i anuncia que el seu govern començarà aquesta setmana els tràmits per aprovar els pressupostos del 2027. Davant els empresaris a Barcelona, el cap de l'executiu espanyol ha celebrat que Feijóo hagi reconegut Junts com a actor polític amb la seva proposta de moció de censura. El sindicat majoritari, l'Austec, avisa que si guanya el no a la consulta sobre el preacord, es podrien perdre els 700 milions d'euros aconseguits en les darreres setmanes en les negociacions amb el Departament d'Educació. En aquest sentit, Comissions Obreres, que ja l'ha validat, demana al govern que mantingui la inversió pactada. L'Audiència de València dona la raó a l'expresident Carlos Mazón i permet que es personi en la causa per la Dana. La decisió tomba el criteri de la jutgessa que investiga el cas i que l'havia citat com a testimoni. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, confirma al Matí de Catalunya Ràdio la predisposició del Vaticà per utilitzar el català en la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Els col·lectius laics, contraris a la visita del Papa, faran una concentració dimarts que ve al Born de Barcelona en contra dels privilegis que encara dona l'estat confessional a Barcelona. Mínim històric de consumidors de tabac, el 20,6% de la població catalana fuma. El Departament de Salut alerta que, malgrat això, preocupen els joves d'entre 18 i 24 anys perquè s'ha més que duplicat l'ús dels vapers entre aquests nois i noies. La coreògrafa i cantant catalana Wineta donarà aquesta tarda el tret de sortida del Primavera Sound que es fa al Parc del Fòrum. Fins dissabte hi passaran molts noms, des dels icònics The Cure fins a The XX, Kinap o Doja Cat.
3: Esports. El Joventut visita a les 9 del vespre al Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final de la Lliga CB. El Barça, per la seva banda, podria classificar-se demà per la semifinal si derrota el Lucan de Murcia al Palau Blaugrana. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, creu que Lamine Yamal estarà llest per al debut d'Espanya al Mundial contra Cap Verd el 15 de juny a Atlanta. I Leo Messi ha estat triat Premi Princeses d'Astúries de l'Esport 2026. El jurat destaca el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària.
1: I pel que fa al temps, tarda molt estable arreu del país. El temps serà assolellat amb algunes teranyines amb núvols prims. Al Pirineu i a l'interior de les comarques de Girona hi haurà alguns núvols del tot inofensius. L'ambient serà una mica càlid, però les màximes no passaran dels 32 graus.
0: Trescat Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 5 de la tarda. Us informa Laia Framis a Matller.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva música al teu ritme.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 40%.

0: FM.
1: Sempre anava atabalat

0: I a aquesta hora el primer titular és per l'equip viari.
1: Destaquem les cues a la Ronda de Dalt, congestionada entre Esplugues i Canyelles en sentit Besòs, la Ronda Litoral entre Zona Franca i el Port, i la G550 es manté tallada a Arbúcies per l'accident d'un camió que ha bolcat.
0: La Guàrdia Civil apunta que el cas Leire era una trama per protegir els interessos del PSOE i Pedro Sánchez. El sumari, de més de 700 pàgines, situa Sandro Esterdán, l'exnúmero 1 del PSOE, i Leire Díaz al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. També apunta que ho feien amb diners del PSOE. Pedro Sánchez treu pit i anuncia que el seu govern començarà aquesta setmana els tràmits per aprovar els pressupostos del 2027. Davant els empresaris a Barcelona, el cap de l'executiu espanyol ha celebrat que Feijóo hagi reconegut Junts com a actor polític amb la seva proposta de moció de censura. El sindicat majoritari USTEC avisa que si guanya el no a la consulta sobre el preacord, es podrien perdre els 700 milions d'euros aconseguits en les darreres setmanes en les negociacions amb el Departament d'Educació. En aquest sentit, Comissions Obreres, que ja l'ha validat, demana al govern que mantingui la inversió pactada. Netanyahu diu que només Trump pot decidir reprendre un atac a gran escala contra l'Iran. Avui, un bombardeig iranià ha fet un mort i més de 60 ferits a Kuwait. El primer ministre israelià i el president dels Estats Units admeten desacords puntuals, però remarquen que els acabaran superant sempre. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició de dos cadàvers a la comarca del Segrià. El primer cos l'han trobat al pantà d'Utxessa, en avançat estat de descomposició, i el segon al riu Segre, a l'altura de Lleida. Tot apunta que no hi ha relació entre els dos casos. No se sap si es tracta d'una mort accidental o hi ha indicis de criminalitat. Dilluns que ve, dia 8, s'hauran acabat les obres ferroviàries al túnel del Garraf i al cap de pocs dies l'R2 recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen des del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. La coreògrafa i cantant catalana Uineta inaugura aquesta tarda la primera jornada del Primavera Sound que es fa al Parc del Fòrum. Fins dissabte hi passaran molts noms, des dels icònics The Cure fins a The XX, Nicap o Doja Cat.
2: Esports. El Joventut visita les 9 del vespre al Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final de Lliga ACB. A tot això, el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, creu que la Minya Mal estarà llest per al debut d'Espanya al Mundial contra Cap Verd el 15 de juny a Atlanta. I Leo Messi ha estat triat Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. El jurat destaca el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària.
0: I pel que fa al temps, tranquil, el temps d'avui tranquil contestarà amb l'enrenou de demà. Si bé al matí el cel serà variable, a la tarda el temps farà un tomb. Una línia de pluges escombrarà el nord del país amb ruixats intensos i tempestes, localment amb calamar-se. Les temperatures es mantindran sense canvis.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 6.
4: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva veu, la teva ràdio.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 39%.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 7. I d'entrada a aquesta hora fem un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
2: Encara queden cues a la B30, lateral de la P7, a Barberà del Vallès, direcció Tarragona, a Bellaterra, direcció Girona, la ronda de dalt entre Esplugues i Sant Gervasi, en sentit Besòs, la ronda litoral entre Zona Franca i el Port.
1: I altres titulars d'aquesta hora. La Guàrdia Civil apunta que el cas Leire era una trama per protegir els interessos del PSOE i de Pedro Sánchez. El sumari de més de 700 pàgines situa Santos Cerdán, l'ex número 2 del PSOE, i també Leire Díez, al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. També apunta que ho feien amb diners del PSOE. Pedro Sánchez treu pit i anuncia que el seu govern començarà aquesta setmana els tràmits per aprovar els pressupostos del 2027. Davant els empresaris a Barcelona, el cap de l'executiu espanyol ha celebrat que Feijó hagi reconegut Junts com a actor polític amb la seva proposta de moció de censura. El sindicat majoritari USTEC avisa que si guanya el no a la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació es podrien perdre els 700 milions d'euros aconseguits en les darreres setmanes en les negociacions. En aquest sentit, Comissions Obreres, que ja l'ha validat, demana al govern que mantingui la inversió pactada. I dilluns que ve, 8 de juny, s'hauran acabat les obres ferroviàries al túnel del Garraf i al cap de pocs dies l'R2 recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. Del món, Ucraïna ataca Sant Petersburg en una acció altament simbòlica perquè avui hi comença el Fòrum Econòmic Internacional on Vladimir Putin buscarà atraure capital estranger. L'ofensiva s'emmarca en un atac conjunt a 15 regions russes amb l'ús de gairebé 800 drons. La jutgessa de Martorell que porta el cas d'Isaac Andic investiga ara si hi ha terceres persones involucrades en la seva mort. Segons avança El País, la instructora del cas ha demanat indagar en el paper que hauria tingut la terapeuta familiar en les relacions entre el fundador de Mango i el seu fill. I la coreògrafa i cantant catalana Wineta inaugura aquesta tarda la primera jornada del Primavera Sound que es fa al Parc del Fòrum. Fins dissabte hi passaran molts noms, des dels icònics The Cure fins a The XX.
0: Esports.
3: El Joventut visita d'aquí a menys de dues hores el Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final de la Lliga CB, mentre que en Waterpolo, a dos quarts de vuit d'aquí 27 minuts, l'Atleti Barceloneta rep el Catalunya, el partit de tornada de la final de l'Eurocup femenina. A l'anada, triomf de l'equip graciec de 5 gols. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, creu que Lamine Yamal estarà llest per al debut d'Espanya al Mundial contra Cap Verde el 15 de juny a Atlanta. I Leo Messi està triat Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. El jurat destaca el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària.
1: I pel que fa al temps, el temps tranquil d'avui contrastarà amb l'enrenou de demà. Si bé al matí el cel serà variable, a la tarda el temps farà un tomb, una línia de pluges escombrarà al nord del país amb ruixats intensos i tempestes, localment amb calamarsa. Les temperatures es mantindran sense canvis.
0: Rescat Info.
1: Ara passen 4 minuts.
4: Estem amb tu des de 1985.
5: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 38%.
0: Són les 10 del matí. Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies. Amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!

És el moment de la veritat. Ja es nota el nervi per tenir-ho tot a punt demà pel matí a primera hora i fer la màgia que per art d'algun sortilegi engalanarà els nostres carrers amb flors de diferents formes i dissenys. Demà us ho explicarem de 10 a 12 en el programa especial de Catifes a Ràdio Arbúcies des del carrer Camprodon, molt a prop de la farmàcia Charles, al vell mig de tot aquest fregat, amb gent amunt i avall feinejant les catifes. Però avui som dissabte al matí i hem de fer aquest programa. L'Amics, comencem amb aquesta edició de l'Amics i Residents Arbúcies. Us presentem les veus que ens acompanyaran avui al programa. Xavi Soler, el nostre meteoròleg de confiança, ens explicarà com ha anat el temps aquesta setmana i com anirem la propera. A banda d'oferir-nos informació de divulgació. Després, a la secció, el Xerpa, explicant més històries per confortar el nostre esperit, avui dedicat a la nostra relació amb la natura. Marta Rubio, des de l'Oficina de Comunicació Municipal, farà una actualització de les activitats recomanades al nostre poble pels pròxims dies. De segur que estaran atapeïts d'activitats amb motiu de les enramades. El tema del dia va dedicat a Christian Oste, en qualitat d'immigrant belga que viu entre nosaltres. Parlarem de la seva visió de Catalunya, d'Arbúcies i alguna altra cosa a part de la seva peripècia personal. Aquesta és la grella d'avui. Esperem que pareu bé l'orella. Això és Amics i Residents des de i per Arbúcies.

0: Comencem aquesta edició 819 de l'Amics i Residents. Tornem a estar a l'antena cada dissabte des de la sintonia de Ràdio Arbúcies i saludem el més matiner dels nostres col·laboradors. Xavi Soler, bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Com estem?
1: Encantat un altre cop de ser aquí amb tots vosaltres.
0: Veig que avui t'has posat crema solar i tot, eh?
1: Sí, és que jo crec que em feia falta.
0: Sí, estem molt esblanqueïts. Aquesta calor sobtada ens ha vingut així de nou, eh?
1: Doncs sí, senyor. I tant, que ens ha arribat.
0: Doncs ara anirem a parlar-ne. Però abans, ja saps que hem de recordar on has d'anar a portar el cotxe.
1: Cap a Trima Motor.
0: Aquest espai és una gentilesa del taller mecànic Trima Motor Arbúcies. Molt bé, doncs després de fer la menció publicitària de rigor, anem a començar a fer un repàs del que ha estat aquesta setmana, meteorològicament.
1: Doncs un repàs que no podia ser, evidentment, de cap altra manera de començar amb aquestes altes temperatures. Si bé, de fet, a principis de setmana teníem temperatures aquí a Arbúcies al voltant dels 27-28 graus, poc a poc, a mesura que anava avançant la setmana, el termòmetre també anava avançant i cap amunt. I fins i tot aquest dijous i divendres hem tingut les temperatures més altes de pràcticament tot aquest any que portem de 2026, amb temperatures que concretament el dijous van arribar a una temperatura al termòmetre de 34,1 graus de temperatura màxima a concretament aquest dijous, al voltant d'entre les 2 i les 3 del migdia.
0: S'ha batut algun rècord, potser, o no? O doncs, estem a prop?
1: Doncs ara m'has pillat una miqueta, la veritat, m'has agafat amb el peu canviat, però t'haig de dir que en el conjunt, i després en parlarem d'això, no només d'Espanya, de la península Ibèrica, sinó també d'Europa, s'han assolit alguns rècords per aquesta calorada extraordinària que no ha estat limitada només a Catalunya, sinó a gran part d'Europa Occidental.
0: Sí, em sembla que els anglesos estaven fent el papillot d'una manera força intensa.
1: Correcte, després ho explicarem, però és que ja els he agafat de ple tota la onada de calor. Però deixa'm recordar, abans de canviar de tema, que no només les temperatures màximes han estat elevades aquí a Arbúcies, sinó també les temperatures mínimes. A principis de setmana, no. En principi de dilluns, dimarts, dimecres, la temperatura mínima encara envoltava al voltant dels 13, 14, 15 graus, però, i això també, insisteixo, ho explicarem tot seguit, a finals de setmana ha començat a pujar també i hem tingut una mínima de 17 graus aquest divendres a la matinada, que ja és prou alta, sobretot per trobar-nos un mes de finals de maig.
0: Bé, de fet, a Barcelona es parlava de nits tropicals i de nits tòrrides, no? Perquè em sembla que ja és un nivell superior, ja.
1: Correcte, són 20 graus a partir doncs, de nit tropical, que això fa una dècada tan sols ja era relativament anormal, però és que ara ja és normal tenir a Barcelona unes temperatures superiors als 20 graus, i les tòrrides són més de 25 graus. Per tant, tot això va pujant.
0: Doncs anem per el que estem esperant, aquesta predicció del temps que ens indiqui com anirà el temps, la meteo, a les pròximes hores. I més, sobretot, pel fet de que tenim les catifes demà. Demà tenim aquesta jornada tan especial i tan esperada aquí al poble. I, és clar, volem saber, aviam què passarà, si hi haurà alguna sorpreseta.
1: A veure, de moment, de cara, i diem de moment, de cara a aquest cap de setmana, no es presenten canvis significatius. Sí que és veritat que la calor afluixarà una miqueta, no, difícilment crec que arribaríem als 30 graus, però bueno, ens quedarem molt a prop, al voltant de 28-29, per tant, la calor continuarà sent present aquest cap de setmana. També és veritat que en el conjunt de Catalunya la inestabilitat atmosfèrica anirà una miqueta a més, és a dir, ja a partir d'aquest passat divendres que vam tenir alguns ruixats i que no havíem tingut durant la resta de la setmana, aquest cap de setmana sí que s'esperen ruixats al Pirineu i Prepirineu. Arribarà a Arbúcies? En principi no hauria d'arribar a Arbúcies. Les precipitacions, en principi, els ruixats es queden en aquesta àrea del Pirineu, però hi ha una probabilitat petita de que algun ruixat, pràcticament sense pluja, més aviat una tronada o que sentim els trons una miqueta a la vora, però menys les mapes que tenim en aquests moments sembla que no hauria de precipitar. I a més, tot això doncs, amb una miqueta menys de calor.
0: Per tant, tindrem calor, tindrem un temps més o menys estable amb aquesta possibilitat d'aquestes tronades de tarda, que és un temps que ja vam viure fa unes setmanes endarrere.
1: Correcte. però no estem parlant d'aquell episodi que sí que era molt més important, sinó que de moment aquest diumenge com a molt es quedarien a l'àrea del Pirineu i Prepirineu. Però ara bé, aquí ve la notícia i el canvi important. Pregunta'm, Jordi, quin temps s'espera de cara a la propera setmana.
0: I quin temps s'espera de cara a la propera setmana? Sobretot, albirant que la setmana que ve ja tenim el dijous d'enramades, que hi ha la botifarrada, i ja ve tot el cap de setmana intens, i més especialment aquest any, que s'ha compactat tota la programació de les enramades. Aviam què passarà.
1: Doncs bé, ara em faries un favor si em diguessis, doncs mira, s'ha tallat la comunicació, jo no m'hauria de mullar, seria tot molt fàcil, i fins aquí, doncs això és tot, estimats oients. Doncs no.
0: Tenim notícies fresques.
1: Tenim, exacte, fresques és la paraula, concretament. De fet, si anem pas a pas, hem de dir que dilluns, dimarts, la situació no variarà gaire, però sí que hi ha una certa tendència, a poc, a que la temperatura baixi. Se'n retirarà aquesta massa d'aire tan càlid i a poc la temperatura anirà baixant. No s'espera, de moment, una variació important de la temperatura, però sí que ja notarem que ja no fa tanta calor al centre del dia. I de moment, dilluns i dimarts, els ruixats quedarien restringits cap a l'àrea del Pirineu. Ara bé, a partir de dimecres, i sembla que tots els mapes van en la mateixa direcció, hi hauria un canvi de situació meteorològica. Aquest anticicló tan potent, i que ara explicarem en el tema doncs, com s'ha format i què és el que provoca, etc., doncs se'n retirarà. I això facilitarà que el moviment dels grans centres d'acció, el que és a l'Europa Occidental i a l'anticicló de les Açores, a l'oceà Atlàntic, canvin de situació, i això afavoreixi que pugui baixar alguna borrasca important a hores d'ara, en aquest moment, entre el cap de setmana, entre divendres, dissabte i diumenge. A partir d'aquell moment, sembla que les temperatures podrien baixar i de manera considerable, fins i tot estar per sota del que tocaria per aquesta època de l'any. Per fer-vos una idea i per parlar-ho en context, fins i tot són possibles nevades al Pirineu, a cotes altes, evidentment, i també a la Serra del Cantàbric, Astúries, tota aquella zona dels picos d'Europa. Per tant, no esperem nevades, ni molt menys al Montseny, no, això no s'espera, però sí que és una imatge comparativa perquè us feu la idea del que, a data d'avui, insisteixo, preveuen els models. Per tant, de moment, ho hem d'agafar-ho amb pinces.
0: Bé, doncs home, o sigui, tindrem unes enramades, si més no, una mica fresques.
1: Sí, jo crec que en quant a temperatura no, doncs, sincerament no hem d'esperar cap calorada, sinó tot el contrari, tal com estem explicant. I el tema de la precipitació aquí ja encara és més complex. Aquí és el que deia jo abans, la feia de la broma de tallar micro. Aquí sí que la situació i la previsió es complica bastant, perquè sí que la inestabilitat evidentment anirà més. Ja no es descarten ja alguns ruixats, possiblement dimecres, aquí també a la Vall d'Arbúcies, però entre dijous, divendres, dissabte i diumenge és quan la probabilitat augmenta. No sembla tant dijous, que és el dia de la botifarrada, però sí que divendres, dissabte podria haver-hi una tongada de precipitacions i aquesta baixada important que dèiem de la temperatura. Però malgrat que els dos models de referència que sempre la parlem, els americans i els europeus, van en la mateixa direcció, haurem d'estar a la guai dia a dia a veure com es comporta aquest moviment dels grans centres d'acció.
0: Bé, tampoc és cap cosa estranya. Aviam, hi ha hagut anys en què les enramades doncs, han tingut episodis de pluja. Normalment no solen ser seguits, sinó que són puntuals i que bueno, poden deslluir puntualment alguna de les activitats.
1: Però correcte. Vaja. No estem dient que estigui ploguent des de dijous fins a diumenge tot el dia, ni molt menys, però sí que hi haurà tongades típiques més aviat d'aquests doncs, ruixats de tarda, que acompanyats d'aquesta baixada de temperatures, contrastarà molt amb aquest temps que hem tingut els darrers dies.
0: I per reblar el clau de cara a l'estiu, què albiren aquests models tan macos i tan suposo amb intel·ligències artificials i algoritmes i punyetes per predir cap a on serà la tendència. Ja, això parlem de tendències, no.
1: Correcte,
0: de previsió.
1: Correcte.
0: Tendència.
1: Comencem a ser una miqueta ja tècnics.
0: A parlar amb propietat científica.
1: Molt bé, Jordi, doncs m'agrada molt que ho facis així, perquè efectivament, quan parlem de mitjà termini, que estem dient a setmanes o sobretot ja mesos, hem de parlar de tendències. No podem dir que hi farà tant valor de temperatura o no, que plourà tant o qual.
0: És que això és Ràdio Arbúcies, no és Telecinco.
1: Exacte.
0: Amb el Pedro Piqueras, que deia, terribles temps... tempestes d'estes grandes en arbúcies i...
1: Escolta, tot per l'audiència.
0: Pedrisco,
1: també.
0: Terrible, muertes, inundaciones.
1: Crec que aquest tram temporal és el que farà pujar molt l'audiència, Jordi, amb aquesta...
0: Sí, el cataclisme. Vamos a morir todos.
1: Doncs no, el cap de... perdó, el cap de setmana. Aquest estiu no sembla que hagin de morir tots, meteorològicament parlant, però sí que tots continuen mostrant la tendència que les temperatures estaran al voltant doncs, d'això, per sobre de la mitjana. És a dir, que recordem que són prediccions estacionals, que les hem d'agafar molt amb pinces, però la tendència és que no només la península Ibèrica, sinó gran part d'Europa Occidental, les temperatures tant de juny com de juliol doncs, puguin ser una miqueta més altes de l'habitual. A l'agost també marquen encara que pujaria més, però com queden bastant més juny no entraríem gaire en detall. I pel que fa a la precipitació, aquí hi ha més incerteses. Sembla que en general, i sempre és així amb aquesta variable, doncs sembla que el juny estaríem més o menys al voltant de la mitjana, i tant juliol com agost entre la mitjana o fins i tot una miqueta per sobre. Podríem dir que potser pot plou en el conjunt dels mesos, perquè això pot ser que sigui un dia que plogui molt i en el conjunt del mes acabi representant aquell dia que tingui molt de pes.
0: Sí, sí, sí.
1: Això
0: de l'estadística sí. És capritxosa, no? O sigui, cauen 100 litres el primer dia.
1: Exacte.
0: I la resta del mes no cau ni una sola gota. I, clar, ha sigut un mes plujós. No?
1: Correcte.
0: Sí, hem de repartir els litres entre els dies, sí, vale, perfecto, però no és la realitat. O sigui, el mes és sec i ha tingut un dia de molta pluja, d'una pluja excepcional. No?
1: Correcte. Per tant, hem d'agafar-ho una miqueta més amb pinces i entendre el context i de com s'elaboren aquestes prediccions.
0: Molt bé. Doncs vinga, ara anirem a parlar, continuem amb la tònica de parlar molt de meteo. Avui és un programa molt meteo, en general, i avui parlarem de per què fa tanta calor ara...

0: I aquest arxiconegut tema dels Beatles, amb aquest He Comes the Sun, o sigui, el sol ja està arribant, doncs ens il·lustra el pèl el que avui tractarem, que és per què fa tanta calor en aquests moments, què està provocant aquestes fogarades tan bèsties.
1: Doncs la veritat és que és un conjunt d'elements, de factors que s'han, doncs, diguéssim, alineat una miqueta i han afavorit que el resultat hagi estat aquestes elevades temperatures. I tal com deies tu al començament del programa, aquestes elevades temperatures no s'han assolit només aquí a Catalunya ni a la península, sinó també a gran part d'Europa Occidental. A França ja hi ha hagut morts relacionades amb aquest episodi de calor, que no podem qualificar-lo encara com una onada de calor, però ho definirem com a episodi de calor, i també sobretot als Estats Units, on s'han batut rècords de temperatura, perdó, als Estats Units, a Anglaterra, on al sud del país s'han establert alguns rècords de temperatura del mes de maig. També hem de dir que el Servei Meteorològic de Catalunya té 100 i pico estacions repartides per tot el territori, i 35 de les quals han assolit el seu rècord del mes de maig. Per tant, compte que no només al sud d'Anglaterra, sinó també a Catalunya hi ha hagut rècord, per ser, insisteixo, el mes de maig. Aquestes temperatures són més habituals del mes de juliol. O sigui, no és un episodi d'onada de calor en què s'ha repetit temperatures molt elevades durant molts dies, sinó que puntualment hi ha hagut un valor molt elevat que en el mes de maig no s'acostuma a donar. Mm-hmm. Aquest és el valor més característic d'aquest episodi de calor. Mm-hmm. Aquesta. I per què? Per què? La pregunta que es fa tothom.
0: Doncs, què ho està provocant?
1: Què ho està provocant? Doncs bàsicament ha sigut la confluència, meteorològicament parlant, de diferents factors. Sobretot que a nivells mitjans i alts, us en recordeu, no sé si que en algun programa hem dit que el jet subtropical, el jet stream, que encercla una miqueta l'aire fred i que va molt ràpid a latituds molt altes i encercla l'aire fred de les regions polars. Doncs aquest s'ha situat una miqueta més amunt i això ha permès que l'aire més càlid procedent de latituds més baixes pogués progressar cap al nord. Tot això afegit amb una dorsal anticiclònica, és un terme una miqueta tècnic, però que indica que hi ha molta estabilitat a les capes mitjanes de l'atmosfera, ajuntat també amb un aire molt càlid també a les capes altes, a les capes mitjanes, i que ha descendit a poc a poc de l'atmosfera cap a baix, cap a la superfície, això ha afavorit que la massa d'aire molt càlid vagi baixant a poc a poc d'altura i vagi depositant-se, per dir-ho, descendint, sí, fins a nivells del terra.
0: És el que ha anat caldejant la capa d'aire més freda arran de terra, diguem-ne, arran de sol.
1: Correcte. És un terme, és un fenomen que últimament està agafant una miqueta més de rellevància en el cas dels Estats Units, perquè moltes vegades agafem els termes dels anglesos, però de vegades en tenim nosaltres, pròpiament dit, aquí també. I és el que se'n diu heat dome en anglès, que és com traduït literalment, que és un domo, en castellà, no sabria traduir-ho ni al català, domo de calor. Bàsicament és com una cúpula d'escalfor que es forma a les capes mitjanes i acaba baixant, com tu deies, traslladant-se cap al terra.
0: Literalment és fer-se això al vapor, va baixant la calor i et va rostint a poc a poc.
1: Bàsicament això, el terme científic que fem servir aquí és la dorsal anticiclònica, i als Estats Units fan servir doncs el heat dome. Bàsicament és parlar d'un mateix amb diferent terminologia.
0: Que les capes mitjana i baixa estan com molt quietes, molt estancades, i de mica en mica aquesta calor va suporant, es va acumulant, i
1: correcte,
0: ho acaba envaint tot.
1: Correcte, i llavors l'aire calent pesa més, per això va baixant, és el que se'n diu en terme científic subsidència, que l'aire fred, que és menys dens que l'aire càlid, puja, l'aire càlid, que pesa més, el que fa és baixar. Aquest efecte de baixar, tècnicament se li diu subsidència, i com és aire càlid que està a les capes mitjanes, a mesura que va baixant se'ls va escalfant. Però és que
0: però que això és un terme una mica, o sigui, l'aire calent pesa més que l'aire fred?
1: Sí, correcte, pesa més que l'aire fred. L'aire fred és menys dens, si podem dir-ho tècnicament. Aquí entraríem també una lliçó que no acabaríem mai, però ens hem de quedar amb la idea de que l'aire fred és una miqueta menys dens que l'aire càlid, i això, sobretot, respecte al seu entorn, i llavors això permet que pugui ascendir. Llavors, l'aire càlid, amb aquesta descendència, a més de que agafa temperatura, es va comprimint cada vegada més, perquè no para de baixar aquest aire. Sí. I quan es comprimeix, i a vegades ho hem explicat aquí, quan es comprimeix un fluid, el que fa és augmentar les seves molècules. Si augmenten les seves molècules, de moviment de les molècules, el que fa és augmentar la seva temperatura. Per tant, és un efecte doble, que va baixant i se'ls va rescalfant, i a sobre, per compressió, també es torna a rescalfar. Però és que, a més, l'altre factor important és que pràcticament no hi ha hagut vent. Hi ha hagut una absència de vent. No hi ha hagut un aire que pogués remoure a les capes mitjanes baixes aquest aire. No, bàsicament ha estat un fenomen en què absència de vent no hi hagi barreja de les capes d'aire. Això ha fet que, clar, aquesta capa d'aire càlid pogués baixar lentament de l'atmosfera mitjana cap a baix. I, a més, què ha afavorit això? Doncs que, segons les últimes dades que miràvem, que el Mediterrani, sobretot la costa catalana, ha afavorit això, aquest efecte de la baixada de la massa d'aire càlida, que l'aigua del Mediterrani s'escalfés. I era, de fet, la costa catalana i el Golf de Lleó, la costa de sud de França i també el mar Balear, la zona del Mediterrani més càlida. Ara teníem entre 3 i 4 graus més altes de la temperatura de l'aigua del mar, la temperatura d'aigua superficial del mar, més alta del que correspondria per aquesta època de l'any. I també el Cantàbric. Això què fa? També afavoreix, doncs, que tot plegat vagi
0: rescalfant.
1: Exacte, rescalfant, i aquestes temperatures, fins i tot el mar no pogués refredar una miqueta
0: tota la part de la costa.
1: Tota la part arran de mar que feia de la costa. Per tant, aquest conjunt de factors és el que ha favorit aquestes temperatures tan elevades.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Però ara, amb això que has dit de les corrents d'aire calentes, això, m'he quedat amb la idea, perquè és clar, normalment els globus aerostàtics que van amb aire calent els escalfen i amb l'aire calent puja.
1: Però és que sobretot hem d'entendre que és respecte a què. Hem de veure que sí, l'aire calent puja, però respecte a què? El seu entorn. Si el seu entorn està més fred, l'aire calent pujarà respecte al seu entorn. Però si tu tens una massa d'aire càlid, una massa d'aire molt càlida a nivells mitjans de l'atmosfera, aquest pes, aquesta descendència que genera aquesta dorsal anticiclònica a nivells mitjans de l'atmosfera, fa que aquest aire hagi de baixar. No té cap més remei que baixar. Aquest baixar d'aquest aire càlid el que fa és escalfar-se per compressió i també per aquest descendent d'aquest baixar d'altitud de l'aire comprimit. I això doble factor perquè les temperatures siguin més elevades.
0: Va, són circumstàncies diferents, diguem-ne. Molt bé.
1: Sí, correcte. Sí.
0: Molt bé, doncs amb això doncs ja tenim la secció de la Meteo. Demà fem un directe especial Catifes, que ja ho hem anat anunciant durant tota la setmana, i en Xavi demà doncs també farà acte de presència en els primers instants del programa. Recordeu que començarà una mica abans de les 10, farem una mica de prèvia, i després doncs ja farem fins a les 12. I doncs, per tant, Xavi, ens veiem demà al dematí, i la setmana que ve hi tornem amb més coses.
1: Hi tornarem.
2: Reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita.
3: Ep, encara no toca això. Abans tindrem això altre.
0: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
4: Hola.
0: Nelson?
4: Hola! Me sentís bien o no?
0: Sí, et sento perfecte.
4: Vale, mira, estoy aquí...
3: Ràdio Arbúcies surt al carrer per Catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon, informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia.
2: Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
5: Y al final me parece que salí bien, bien, bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.
6: "21 dies, d'entrada en català. Perquè parlar català amb tothom és ajudar els que l'aprenen, és fer la llengua útil i necessària, és donar-li una oportunitat de continuar existint. Prova-ho, per fer un canvi decisiu. I guanyaràs tu, i guanyarem tots. Oficina de Català, d'Arbúcies. Consorci per a la normalització lingüística."

0: Tornem a estar a l'antena. Comencem la segona part d'aquesta primera hora amb el Xerp Espiritual. Aquesta setmana, per torn, li toca a ell.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Xerpa.
1: Bon dia i bones enramades.
0: Ben trobat. Sí, ben, i bones enramades.
1: Se sent l'olor ja de
0: sí, es va notant. Encara no hi som ben bé,
1: Encara demà, hi som, però...
0: Demà hi ha les catifes, però sí, ja estem escalfant motors.
1: Ja se sent, ja s'ensuma.
0: Es percep.
1: Es percep.
0: Sí.
1: L'ambient.
0: L'ambient de festa.
1: I l'olor, Són unes festes que aquí... En aquest poble sempre són...
0: Són molt viscudes.
1: Sí.
0: No sé ben bé per què.
1: Bueno, perquè són potser exclusives gairebé d'aquí, no? No, en lloc més fan les enramades.
0: No.
1: Fan la patum de Berga, fan diferents coses, però les enramades en si, doncs és algo exclusiu d'aquí, doncs la gent... I al final és com una celebració del solstici d'estiu.
0: Sí, és com una catarsi,
1: Sí, el Corpus és com... Hem estat tancats a casa i a la cova durant tot l'hivern i arriba les enramades i sembla que... És aquell moment que
0: tothom s'allibera.
1: Es tornen a trobar.
0: Sí, sí.
1: Es retroba molta gent que no s'han vist en tot l'hivern i et retrobes a les enramades, per exemple.
0: Uh-huh. Però té aquest pas previ que són les catifes,
1: sí,
0: que és com la primera trobada familiar de l'estiu o del bon temps, i d'aquí ja entrem de seguida a les enramades, que ja és holgorio i despilfarro.
1: Sí, això del bon temps, perquè... Durant molts anys, les catifes sempre... anava lligat moltes vegades a dies que feia algun ruixadot o alguna cosa així.
0: Aviam, no és pas cap cosa estranya. Ja pot ser,
1: sí,
0: però,
1: sí.
0: Però home, fa més bon temps, fa calor...
1: Aquesta setmana no pinta, però vull dir que... altres anys, moltes vegades, o tronava o això.
0: Sí.
1: Per les catifes.
0: Algun any el carrer s'ha endut, amb l'aigua que baixava, s'han endut les catifes a carrer avall, o sigui que tampoc és cap cosa estranya. Xerpa, doncs comencem secció i ho farem avui parlant de... Ja que parlem de les enramades i de les catifes, que tenen aquest component de la flor, de la natura, posat a terra, doncs parlarem de la connexió amb la natura.
1: Sí, avui vull fer una cosa diferent. En comptes, no és ben bé un... Normalment parlem de misteris i coses així, doncs avui més que res, més com una reflexió, no? O filosofem una mica, que també està bé de tant en tant filosofar, no? I reflexionar és el fet de que durant molts anys les persones doncs han estat molt en contacte amb la natura, amb la terra, no? Sigui perquè hi havia molta gent a pagès o perquè, bueno...
0: La vida era diferent. De mica en mica ens hem anat tornant amb la indústria i amb els canvis socials que hi ha hagut, ens hem tornat més urbanites que no pas gent de pagès. No? El pagès pràcticament es pot dir que ha desaparegut.
1: Sí.
2: Bé, bona tarda. Com passen 5 minuts a 2:15 de 8, d'avui dia 3 de juny de 2026, ja no sé ni quin dia visc. Anem a començar una nova sessió plenària amb 6 punts a l'ordre de l'ordre del dia i un d'urgència que hi haurà al capdavall. D'acord? I som totes les persones, totes regidores i regidors, i és tothom. Per tant, no hem d'excusar l'assistència de ningú. El primer punt, que és la lectura i aprovació, si s'escau, de les actes de sessions anteriors, com que és gravada, suposem que ningú vol treure res, que hagués dit per allà al mig, i per tant el donem per bona. El punt número 2, certificació de l'acord de Junta de Govern del

0: un tros de la vorera del us ho diré demà, dels pisos de Can Crous, gràcies Àngel, dels pisos de Can Crous, i també hi ha les voreres, i ja s'aprofita per fer tot el carrer de Loreto Mataró, el tram aquell que queda entre el que és el Loreto Mataró pujant cap al turó del campament i el que és el Loreto Mataró cap al riu Malló, no? Cap a tot aquell tros fins allà a les envistes del trencant del turó de l'Home. Òbviament es canvia la xarxa d'aigues, d'abastament d'aigua potable, perquè com saben vostès i ho hem dit aquí en un ple, encara en bona part de tot aquest trajecte és de fibrociment, de com Duralita, no seria, perquè ens entenguem fàcil, com Duralita, no? Mica en mica anem eliminant tot el fibrociment de la xarxa d'abastament d'aigua d'Arbúcies i cada vegada en quedaran menys. Al mateix temps crec que arreglarem un greuge, perquè m'atreviria a dir que la vorera del carrer Estenedor, pujant a l'esquerra, és la vorera més antiga que hi ha Arbúcies, eh que sí, Àngel? Sí. Diria que és la més antiga, no que vorera més antiga, que fa més anys que ningú li diu res per arreglar-la, diria que és la que fa més anys que
1: sí,
0: que no hi ha hagut res, eh?
1: Sí.
0: Doncs és, doncs sí, diria, doncs és. D'acord? És a l'entorn de 600.000 euros d'aquest contracte, que són totes aquestes obres que van totes juntes. No s'han pogut separar com era la intenció inicialment de donar-los per separat, perquè així se podien concursar més empreses del poble, perquè haver-hi una subvenció de 300.000 euros de l'ACA ens obliga a fer un sol paquet. Encara que siguin obres diferents, obliga a fer un sol concurs de l'obra. D'acord? Preguntes, temes, no? Per tant, és la ratificació, però bueno, segueix l'expedient, ara sí que repeteixo, ja se'n va a concurs. Ja es presentarà qui vulgui, qui pugui, qui li sembli. Esperem que hi hagi força ofertes, així es podem triar. El punt número 3 és l'operació de crèdit a curt termini amb CaixaBank. Senyora Remei Artigues.
2: Hola, bona tarda. Doncs sí, es demana un crèdit de 500.000 euros per tancar tot el que és el romanent negatiu de tresoreria que hi havia, i així aquest any ja farem cau i net de negatiu. Quedarà tot en positiu, i es demana s'ha demanat diverses propostes i la que ha sortit ha sigut la de CaixaBank, que es demanen els 500.000 euros amb un interès de l'Euribor de 3 mesos més 0,25, sense comissió d'obertura, sense comissió d'estudi. Aquest crèdit quedarà saldat a finals del 30 d'abril del 2027, i així quedarà tot net i tot disponible per fer coses noves.
0: Molt bé, preguntes? Esther?
3: Bé, bon vespre. Nosaltres ens mantindrem amb la posició que vam parlar en el ple de pressupostos, perquè bueno, creiem que és un préstec que no és per fer una inversió nova, per impulsar projectes, sinó per corregir aquest desequilibri que portem acumulat, però, tal com vam dir en el ple de pressupostos, tampoc bloquejarem una mesura de sanejament, i per tant nosaltres la nostra posició serà d'abstenció, igual que vam fer el dia del ple.
0: D'acord, moltes gràcies. Val a dir que també baixem una pòlissa de 500.000 euros, eh? També baixa, eh? Una pòlissa que tenim de 800.000 quedarà amb 300.000, d'acord? Per tant serà neutre, serà totalment neutre, i a més amb la voluntat de que quan s'acabi la legislatura estigui tornat el crèdit. Per tant, més enllà de què pugui passar a les properes eleccions municipals, doncs qui entri pugui anar amb tota la tranquil·litat de que està net de càrregues i de tot plegat, eh? D'acord? Doncs bé, amb el vot a favor de l'entesa i l'abstenció d'Esquerra, sí? D'acord, moltes gràcies. Anem al punt número 4, que és l'aprovació

0: provisional i puntual del pla parcial sector de Can Pons. En vàrem parlar fa temps de tot això, perquè hi ha la provisió inicial, la provisional i la definitiva, recordem-ho, van per aquest ordre, inicial, provisional i definitiva. Me preguntaran vostès per què s'ha d'aprovar tres vegades, jo diré, no ho sé, però la llei ho diu, i per tant s'ha de fer així. Aquesta la segona vegada, com que n'hem parlat ja, suposo que, per fer un resum ràpid per la gent que ens escolta, és un sector de Can Pons, de les cases de Can Pons, doncs, que volen canviar l'edificabilitat, no? I en vez d'haver-hi cases enganxades unes amb les altres, volen fer casa jardí. Això baixa l'edificabilitat d'aquesta zona, per tant compleix normativa urbanística, i com que compleix normativa urbanística perquè no augmenta, doncs endavant les anxes, sí. Pensa, en fem una idea, és... bueno, si és diferent aquí baix, sí, però bé, ja vam veure l'altre dia, en el d'això, vale? Preguntes, temes, suggeriments, no? Per unanimitat, doncs s'aprova per unanimitat la modificació puntual del pla parcial del sector de Can Pons. El punt número 5, hi ha la moció dels... reconeixement dels drets laborals dels bombers voluntaris per dignificar les seves condicions. Aquesta moció ens arriba directament del grup de bombers d'Arbúcies, de l'Associació de Bombers d'Arbúcies, i que parla que els bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya formen part essencial del sistema públic d'emergències, que són bombers de totes totes, actuant en qualsevol tipus d'emergència, i són indispensables per garantir la seguretat del territori, especialment a municipis a l'entorn forestal i dispersió geogràfica, com és el nostre, no? Com és el cas d'Arbúcies, que els bombers fan les mateixes feines que els altres, estan integrats en el mateix dispositiu i sota el mateix comandament dels bombers funcionarials, que s'anomenen voluntaris, però han sofert un procés d'uberització, de professionalització encoberta, però que denuncien que no tenen reconeguts drets laborals, no cotitzen per la seva feina i estan donats d'alta a la Seguretat Social, no disposen d'una cobertura sanitària adequada, no tenen reconeguda la prevenció de riscos laborals, reben una compensació econòmica precària, unes 10 euros hora, sempre i quan estiguin en intervenció de foc, han de complir un mínim de 650 hores anuals, i si no els esborren del llistat. Estan activats a través del seu mòbil, d'una aplicació del seu mòbil, i assumeixen les mateixes responsabilitats operatives plenes sense les garanties corresponents, no? Davant de tot això, els ajuntaments, en aquest cas el d'Arbúcies, amb l'administració més propera a la ciutadania, tenim la responsabilitat política de posicionar-nos quan un servei públic essencial es troba en una situació d'injustícia estructural, i per això, com a Ajuntament d'Arbúcies, acordem manifestar el nostre suport explícit a les reivindicacions dels bombers, anomenats bombers voluntaris, i reconèixer públicament la seva tasca essencial per la seguretat del municipi i del territori. Instar el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya a reconèixer els drets laborals dels anomenats bombers voluntaris, garantir cobertura efectiva de seguretat social i sanitària amb el reconeixement dels accidents laborals i les malalties professionals, implementar protocols de reconeixement real en matèria de prevenció de riscos laborals, revisar el model retributiu actual, adequant-lo a la responsabilitat i risc assumit seguint el criteri de que a igual feina igual salari, i obrir una mesa de negociació amb representants del col·lectiu per establir un nou marc estable, digne i amb garanties, no? També s'exigeix que es posi fi a la situació de precarietat estructural que pateix aquest col·lectiu, traslladar aquest acord al Departament d'Interior, Parlament de Catalunya i les associacions representatives dels bombers voluntaris, i fer arribar públicament el reconeixement institucional del municipi als bombers voluntaris que donen servei al nostre entorn, no? La dignitat dels anomenats bombers voluntaris és una qüestió de justícia laboral i de seguretat col·lectiva. Els bombers són un servei públic essencial per a la societat, i tots els bombers són treballadors i mereixen respecte. Així s'acaba aquesta proposta d'aquesta moció que se'ns presenta des de l'Associació de Bombers Voluntaris d'Arbúcies per tal del seu debat aquí aquí. Ara acabem de parlar de la moció dels bombers. Paraules, Esther? Ara acaba d'entrar un dels bombers.
1: Doncs bé, avui portem en el ple municipal una moció que creiem que ens parla de persones, de compromís i sobretot de seguretat, i parla d'un col·lectiu, com diu la moció, que tots coneixem i que tots hem vist actuar i que en molts casos ha estat al nostre costat en moments molt difícils, com són els bombers voluntaris. De fet, els bombers voluntaris formen part del sistema d'emergències del nostre país i fan exactament la mateixa feina que qualsevol altre bomber. Ens apaguen incendis, rescaten persones, intervenen en accidents, en inundacions i en qualsevol situació crítica. Quan hi ha una emergència, tots ho hem viscut, ells hi són. I són amb la mateixa professionalitat i el mateix risc que qualsevol altre membre del cos hagi d'assumir. Però la seva realitat veiem que és molt diferent. Treballen sense aquests drets laborals que diu la moció, sense l'alta la seguretat social, sense una cobertura sanitària adequada i amb una compensació econòmica que no reflecteix ni de bon tros la responsabilitat ni el perill que assumeixen en el seu dia a dia. Per tant, nosaltres creiem que això no és voluntariat, això és fer de bomber sense les garanties que tocarien. I això, al nostre territori, ho veiem molt clarament. Tenim un exemple molt proper, que és el Parc de Bombers d'Arbúcies. Arbúcies, tots sabem que tenim un municipi que està envoltat de bosc, de carreteres secundàries, de zones de muntanya, d'artèries de comunicació importants com la C25, i quan hi ha un incendi forestal, un accident o una emergència, sovint són els primers en arribar, i aquests són els bombers voluntaris del parc. Ells coneixen el territori, coneixen els camins, coneixen les zones de risc i han estat decisius en molts episodis que podien haver acabat molt pitjor. I tot això ho veiem i ho fan amb els drets que correspondria, i això ho fan amb no tots els drets que correspondrien a qualsevol treballador que assumeix aquest nivell de responsabilitat. Per tant, creiem que aquesta situació no és justa i tampoc no és segura. No podem basar la seguretat del nostre territori en un model que depèn de la vocació mentre es neguen les garanties bàsiques. A més, també vivim en un moment en què el risc d'incendis i l'episodi extrems va a l'alça. Cada estiu se'ns pot complicar més la cosa que l'anterior, i si volem un sistema d'emergències fort hem de tenir els bombers protegits, reconeguts i amb les condicions dignes que es mereixen. Per tant, aquesta moció crec que és una crida a la responsabilitat i al sentit comú. I el que es demana és molt senzill, el que ja ha llegit el senyor alcalde, que és que reconeguin els drets laborals dels bombers voluntaris, que tinguin cobertura a la seguretat social i sanitària, que reconeguin els accidents i les malalties derivades de la seva feina, que revisi la compensació econòmica i que s'obri un espai de diàleg amb el col·lectiu per trobar un model digne i estable per tots. I els ajuntaments som l'administració més propera a la ciutadania, i quan un servei essencial com aquest està en precarietat, ens toca posicionar-nos. Per això avui nosaltres, el grup d'Esquerra Arbúcies, hi donarem suport, com no pot ser de cap altra manera, perquè aquesta moció és una qüestió de dignitat, de justícia i sobretot de seguretat pel territori. I perquè si depèn d'ells quan hi ha un incendi o una emergència, també els hem de donar suport quan reclamen el que és just. Per tant, el nostre vot, evidentment, és favorable a la moció.
0: Moltes gràcies. De fet, ha passat una cosa aquests tres últims dies que no sé si havia passat mai. Tres dies, cada dia un accident de camió. Avui el camió a la Girola aquí de Pujalt s'ha emportat un fanal, però ens ha quedat sense llum a mitja variant. I trigarem dies a arreglar-ho, perquè han esmerdelegat tot el cablejat, s'ha fet malbé tot, vull dir que estarem una setmana o més, no, Àngel? 8 dies, va, una setmana, conxo. Burro, eh? 8 dies. 8 dies a poder-ho arreglar, no? I al capdavall, doncs, és una altra cosa que exigir posar punt i final a aquesta situació de precarietat que pateix aquest col·lectiu, no? Bueno, una mica el que hem estat parlant fins ara i el que vostè ha comentat ara. Vol dir alguna cosa? No? Doncs s'aprova per unanimitat. D'acord? Moltes gràcies. Seguim. Hi ha un tema d'urgència, que és l'aprovació de la sol·licitud de finançament a l'Institut Català de Finança per a la renovació de xarxa d'abastament d'aigua potable al poble. Tu mateix, si jo no l'he vist, Núria, no he parlat amb tu.
2: Sí, sí, no, o sigui, ha sigut, és un punt d'urgència. Dintre de l'aprovació de la licitació de la xarxa d'abastament d'aigua, a part del finançament està finançat amb el que és el MOU POSC, que eren de 135.000 euros. El POS, quan es va aprovar el que és el pressupost, que queda condicionat, com que ve del 2028, que és el que s'avança, va condicionat el que és en el que s'avanci, el que és el cobrament, per no mostrar tensions de tresoreria, demanar aquests 135.000 euros a l'Institut Català de Finances. Això després el senyor alcalde ja us ho explicarà realment la... el que us van comentar, no? El fet de que es podia demanar aquest mecanisme per poder tenir aquest finançament dintre d'aquest exercici de 2026. Una de les condicionants era que hi hagi la proposta d'acord, que hi hagi que estigui aprovat per ple. Val? Per això aquesta urgència, perquè bueno, evidentment buscant tota la documentació, la setmana passada, el dia 28, va ser ferm que és el pressupost de l'Ajuntament, va publicat definitivament, per tant, en aquest cas, aquests mecanismes, tant el tema del préstec dels 500.000 euros per al romanent de tresoreria, com aquest altre, doncs, bueno, doncs per tal, per poder tramitar els expedients, ja que, bueno, que tot té la seva... és una de les condicionants per poder demanar o que és en l'Institut Català de Finances. No sé si teniu alguna pregunta a l'hora de fer.
0: Sí, certament és la subvenció són 300.000 de l'ACA, 135 del pla d'obres, que se'ns va convocar a les alcaldies en el seu moment de que abans de que sortís publicat el pla d'obres, que el pla d'obres, recordem, és un quinquenni, són 5 anys, quinquenni 29, quatrienni, en el qual òbviament la Generalitat de Catalunya va repartir les obres en funció del seu pressupost, es va repartir a llarg i ample de tots els municipis que hi havia i de tot el que s'havia de poder gestionar des dels ajuntaments, i però va obrir la porta que aquells ajuntaments que tinguessin la necessitat de fer l'obra abans, pel motiu que sigui, doncs podia demanar el finançament a través de l'Institut Català de Finances, que recordem que és el, entre cometes, banc, tanco cometes, de la Generalitat de Catalunya. Donat que van demanar aquests 135.000 euros nosaltres del Pla Únic d'Obres i Serveis, el POSC, i donat que la subvenció de l'ACA de 300.000 euros ha d'estar executada aquest any que som, doncs vam optar per demanar, perquè clar, no pots no fer-la, no? Has de fer-la, i vam optar per demanar-la a l'Institut Català de Finances que ens financi aquests 135.000 euros de tot plegat. No sé si m'explico bé, sí? No?
1: No, és que no s'expliqui bé, és que com que aquest punt ens ve de nou, perquè no sabíem que entrava avui al ple, que em quedi clar, o sigui, aquests 135.000 euros que es demanen a l'Institut Català de Finances, llavors es cobriran amb les subvencions que han d'arribar de l'ACA?
0: No m'he explicat bé. O sigui, nosaltres el que fem aquí és dir, Institut Català de Finances, dona'ns els 135.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis. Institut Català de Finances, et dono l'aval perquè quan hi hagi la subvenció la cobris tu directament de la Generalitat. No. Ja no passarà per l'Ajuntament. Bé, no passarà perquè ja haurà passat, ja ens hauran donat els diners. Sí? És un sistema que la Generalitat va trobar, jo penso que és molt, està bé, és molt correcte, està molt ben fet, perquè clar, en el nostre cas és clau. Si tenim els 300.000 de l'ACA i salta el 135 del pla d'obres i el pla d'obres no lliga l'anualitat de les subvencions, podríem arribar a perdre la subvenció de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua. I clar, no es tracta d'anar perdent subvencions pel camí, que no? Doncs llavors, aquesta, en vez de posar-ho tot a fonts pròpies, varen posar aquests diners al Pla Únic d'Obres i Serveis, al POSC, de la Generalitat de Catalunya, i això ens ha permès ara demanar-ho a l'Institut Català de Finances. Però nosaltres demanarem, l'Institut Català de Finances ens els donarà, nosaltres podem pagar l'obra, i diem a l'Institut Català de Finances, aquí tens l'aval, aquí tens el paper, conforme tu el trasllades a la Generalitat de Catalunya, perquè quan hagi d'enviar aquesta subvenció a l'Ajuntament d'Arbúcies, ja no l'adreci a l'Ajuntament d'Arbúcies, sinó que l'adreci directament a l'Institut Català de Finances per tancar aquest tòric deute que té l'Ajuntament. Sí?
1: Per tant, el POSC pagarà, perquè ens entenguem així una mica d'estar per casa, el POSC que hem de rebre com a Ajuntament pagarà aquests 135.000 euros a l'Institut Català de Finances. Ja està, i ja no hi ha més història aquí. Vale, perfecte, gràcies. És la totalitat que s'havia de rebre del POSC, el 135, no, eh?
0: No, hi ha més coses. Hi ha més coses.
2: Perdona. Només una cosa, més que ara ho dic pel tema del punt d'urgència. El portar-se a ple o que és l'aprovació de l'abastament d'aigua és això mateix, que després quan s'ha mirat bé el tema del post, quina era la documentació que s'havia de presentar l'Institut Català de Finances, un dels requisits és el que és la proposta d'acord, l'acord de ple, val? Per això aquesta urgència de dir, no, és que l'hem de presentar avui perquè és que no ens dona temps. Ara bé, ja s'ha de preparar tot el projecte i tota la documentació que demanen per enviar els invells i que autoritzin el tema d'aquest avançament de 135.000.
1: Gràcies.
0: Sí, doncs s'ha de votar?
3: Sí,
0: sí? S'ha de votar. Urgència, tots que sí, com sempre, i el punt, doncs per unanimitat. D'acord. Precs i preguntes? No? Maria, ens expliques les enrelades?
4: Sí, bueno, ja començo a estar una mica nerviosa per al temps, com no, sempre me la vol jugar. Espero poder tirar-ho tot endavant, de moment les ganes hi són i esperem poder-ho fer. Ja ho vam fer fa 2 anys que se'ns va posar a ploure per botifarrada, passada, i la gent va sortir igual. Jo espero que sigui el mateix, encara que plogui, que puguem fer encara que sigui alguna cosa. I bueno, la veritat és un any de canvis, esperem que vagi bé, que la gent doncs, que no està gaire convençuda, doncs, que poder, quan en vegi el canvi, doncs, digui doncs, tampoc està tan malament, o mirar a veure com ha anat i què s'ha de fer l'any que ve. Molt bones enramades i us espero a tots.
0: Explica'ns una mica què faràs.
4: Acte per acte, eh? Bueno. Comencem. Avui hem començat amb el teatre, l'optativa de teatre que fa en Pep Obiols, i ja hem fet l'obra de teatre, la veritat que ha anat molt bé. Demà tenim la botifarrada amb la passada i després concert també a la plaça. El divendres la dansa de la plaça amb sardanes a la tarda, que es fa al fi de sardanes a les escoles. Esperem que també vingui molta canalla. També hi haurà berenar. Després de la nit, com cada any, la passada al castell. Dissabte la dansa del castell, a la tarda hi ha un concert de l'Orquestra Jove. Podria haver portat el llibret, però bueno, crec que no em deixo res. Després dissabte a la nit farem la passada de a l'Orquestra Jove Can Jombo, com cada any l'acte de Can Jombo, doncs serà l'Orquestra Jove. Després el dissabte a la nit es fa la passada de Magnes, i a la nit hi haurà també un grup de música, la veritat, molt potent, a la Pietat, a la plaça de la Pietat. Després el diumenge es farà la dansa i de Magnes, i a la tarda hi haurà un espectacle infantil a les 5 de la tarda, també a la Pietat, i després de l'espectacle tindrem les havaneres i a la nit farem la passada del Sorrall i Carretera. Després, dilluns, fem la dansa del Sorrall i de la Carretera, i a la tarda, sardanes i el fi de festa. A tot això també hi haurà les passades matinals. I crec que no em deixo res, però pot ser que sí. A veure.
0: No, molt bé. No sé què et dirà el jovent. Sí, el jovent o no, no els deixaràs descansar.
4: No. Bueno, el jovent i tots, eh? Jo els vull a tots allà.
0: No, hi ha qui té l'enferimat a prop.
4: Sí, a veure, vivim. Intentarem no regular res, una mica el volum. També s'han posat aquest tenim. Any, doncs s'han intentat posar també més lavabos per zones del poble perquè la gent tingui una mica més de civisme. També s'han fet cartells de respectem el poble que aniran penjat pels carrers, i a veure si la gent té una mica més de consciència i entre tots doncs ho fem una mica més fàcil. Bueno, molt bones enramades.
0: No, t'ho deia amb bona fe, perquè el divendres a la nit alguns el tenim a dintre l'habitació. No, perquè no passa res, dona.
4: I el tingui dins de l'habitació que surti al carrer.
0: Ara, ja està. No passa res. Al contrari, això és l'argument bo per sortir. Una pregunta, algun tema, sister?
1: Doncs res, nosaltres ens assumem a animar la gent a que vivim les enramades com les vivim sempre, que per nosaltres sempre dic que la festa major és la festa major, però les enramades és el que portem al cor, i que comencin, i com has dit, si la vam tombar fa 2 anys, la tombarem aquest any també, no passa res, que ens amenaci la pluja, el que sigui, i a viure-les, i sobretot a molt bones enramades a tothom, amb seny, amb respecte i amb una mica de civisme, si pot ser. I gràcies per tot.
0: Moltes gràcies, i de part de tots els regidors i regidors i tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament, que recordem aquests dies foten un fart de treballar, bones enramades a tothom. Respectem una mica, perquè aquesta gent està treballant perquè nosaltres puguem gaudir-ne. Gràcies a tothom. I...
3: al cap de 24 hores al dia, 365 dies a l'any.
5: Ràdio Arbúcies, sempre t'acompanya.
3: La teva emissora.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 43%.
3: No us equivoqueu pas, no. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents. 18a temporada.

0: Les recomanades de la Marta Rubió.
1: Bon dia i bon dissabte. Suposo que tots esteu al cas que ens trobem enmig d'un cap de setmana, un dels caps de setmana més importants per tots els arbociencs i arbocienques. Demà diumenge fem les catifes i sempre les catifes és un dels dies més esperats per tots i per tant ja hi ha molts nervis per celebrar aquesta jornada. Avui dissabte al matí segurament molts grups de catifaires deuen estar repartits per tot el Montseny buscant l'última flor que necessiten per demà poder confeccionar les catifes, i a partir de la tarda els podrem trobar repartits en els diferents punts on es confeccionen les catifes, acabant de desfollar aquestes últimes flors, clavells, gerberes, que demà podrem veure en totes aquestes confeccions, un total de 26 confeccions florals, d'acord? I aprofito a aquesta secció de Ràdio Arbúcies, de les recomanades, per dir-vos que a la tarda tots aquells que estigueu voltant pel carrer, ja sigui passejant com desfollant, gaudireu d'una sorpresa. No us puc explicar gaire més, però us recomano doncs que això, que no us quedeu a casa avui a la tarda, que sortiu a passejar, que sortiu a desfollar, i per veure de quina sorpresa es tracta. Ens n'anem ja a demà diumenge 31 de maig, és que des de primera hora del matí, com sempre, i fins a les 2 del migdia podreu veure com es confeccionen les catifes de flors naturals als diferents carrers del centre d'Arbúcies, com són el Segimon Fueroles, el Sorrall, el carrer Albern, el carrer Sant Jaume, el carrer Pont, el carrer Major, l'Havana i el carrer Camprodon. A banda i paral·lelament a la confecció de les catifes podreu veure un total de 24 racons catifes repartits per diferents punts del recorregut de les catifes, així com passejar per la Fira d'Artesans i a la tarda anar a les Fira d'Atraccions que hi ha instal·lada a la Vinguda dels Països Catalans. També al matí, de 10 del matí a 12 del migdia, els de Ràdio Arbúcies estarem en directe en un programa especial en Ramades 2026 per donar-vos detalls de tota la jornada de demà de les catifes de flors. I finalment a la tarda, a les 6, a la plaça 1 d'octubre, hi haurà la plantada de gegants a càrrec de la colla de geganters d'Arbúcies i de Breda, i a 6:45 de la tarda començarà la cercavila pels carrers on s'han confeccionat les catifes de flors. I bé, això, tindreu més detalls de la jornada de demà, doncs si ens escolteu demà al dematí de 10 a 12, d'acord? O si ens voleu venir a veure al carrer Camprodon. I ara ja ens n'anem a la setmana que ve. Començarem ja dimarts amb un taller de xotis i vals, d'acord? Ahir es va fer la primera sessió d'aquests tallers que organitzen des del Museu Etnològic del Montseny per aprendre a ballar o per repassar els passos dels xotis i el vals, per tenir-los a punt per les enramades. Si ahir no hi vau poder anar, ho podeu fer-ho doncs dimarts 2 de juny a 6:45 de la tarda a la Llar de Jubilats. O bé, si hi vau anar i voleu acabar de repassar i perquè us va agradar i això, acabar de repassar els últims passos, doncs també podeu fer una segona sessió dimarts a la Llar de Jubilats. El dimecres 3 de juny a 6:45 de la tarda al Teatre de Cal Xic hi haurà l'obra de teatre M'han robat el cor, que organitza UBC Teatre amb els alumnes de l'extraescolar de teatre de l'Escola Badruna. L'entrada és gratuïta. I ara ja sí, ens n'anem el dijous 4 de juny, que és on te comença tot, on te comença la gran festa, perquè, com sempre, a partir de 7:45 del vespre a la plaça de la Vila començarem les enramades amb la botifarrada popular, i un cop acabada la botifarrada, a les 10 del vespre, hi haurà l'encesa de la traca que donarà pas a les primeres notes d'aquest Paso Doble Ligero, que ens agrada tant i que ens posa la pell de gallina cada vegada que la sentim. I és que començarà la passada de la plaça amb els Serafins, i com sempre a l'acabar, que acabarà a la plaça de la Vila, ho farem amb la sardanes, els xotis i el vals a càrrec de la copla L'Arbocienca, i finalment tancarà la nit els Campi Qui Pugui i DJ Bacardit a la plaça de la Vila. El divendres 5 de juny, que serà l'enramada de la plaça i la passada del castell, les activitats començaran a 11:45 del migdia amb la passada matinal amb la copla Montgrins. A 1:00 del migdia a la plaça de la Vila hi haurà la dansa de la plaça. A 5:45 de la tarda a l'hotel Montsoliu hi haurà el concert de tarda a càrrec de la copla Montgrins. Estigueu atents perquè aquest any els concerts de tarda, o sigui, a part de que les enramades se'ns escurcen, que no ho he dit abans, però bueno, ja tindrem temps de parlar-ne també la setmana que ve, si de cas, però a part de que se'ns escurcen les enramades aquest any en dos dies, els concerts de tarda també se'n fan tres i es fan cada un en un lloc diferent. Per tant, no doneu per fer que tots són a l'hotel Montsoriu, sinó que n'hi haurà una a la llar de jubilats i una altra a Can Torres, d'acord? Però el del divendres serà a l'hotel Montsoriu. A les 7 de la tarda a la plaça de la Vila hi haurà les sardanes amb la Copla Montgrins i del tancament del curs de sardanes a les escoles, amb berenar inclòs, que ja sabeu doncs, que des de que es fa la cloenda del curs de sardanes a les sardanes a la plaça fan molt de goig i per tant us animem a venir a ballar a sardanes i si no, doncs a veure-ho. I bé, a partir de les 10 del vespre també a la plaça de la Vila hi haurà la concentració de colles joves i a les 11 de la nit, un cop s'hagi fet el pregó i l'encesa de la traca per part de la colla guanyadora del concurs de samarretes de l'any passat, hi haurà l'inici de la passada del castell al carrer del Vern. Finalment, a 1:15 de la matinada, a la placeta de Cala Rossa hi haurà la nit musical amb tapeus a un System i DJ Calvins i a partir de 5:45 de la matinada a la placeta de Cala Rossa hi haurà l'esmorzar popular com sempre a càrrec de festes joves per tots aquells que encara aguantin doncs podran anar a esmorzar. I bé, ho deixem aquí perquè les activitats doncs, de dissabte 6 de juny us les explicarem a la secció de les recomanades de la setmana vinent i res, només recordar-vos un parell de cosetes i d'activitats paral·leles que podem trobar a les entramades o a les catifes aquests dies. Una és les portes obertes al Museu Etnològic del Montseny el diumenge de catifes, és a dir, demà, d'acord? Teniu portes obertes i a més també relacionat amb el Museu Etnològic del Montseny és que durant aquests dies tant de catifes com d'enramades podeu visitar dues exposicions. Una és la que vam inaugurar la setmana passada, que és l'exposició Cantàvem, Cantem i Cantarem. I l'altra és l'exposició Mots d'enramades i catifes, que si alguns la vau anar a veure l'any passat, doncs la recordareu, que és aquesta exposició temàtica sobre aquestes festes tan estimades per tots nosaltres. La podreu veure que estarà exposada a l'Espai Cabrera. I si no, doncs teniu aquesta altra exposició del Cantàvem, Cantem i Cantarem, que podreu veure fins al 28 de juny al museu. I, per altra banda, una altra activitat paral·lela, però una novetat d'aquest any, que l'any passat ja es va començar a fer, però aquest any encara es vol potenciar més, i és que animem a tots els balladors i balladores de la dansa que segueixin amb la tradició que hi havia hagut molts anys abans, de que el ballador posava un clavell a la solapa. Doncs des de l'Ajuntament es vol incentivar un altre cop aquesta tradició i es vol recuperar, d'acord? I per tant, abans de l'inici de cada dansa, si busqueu a l'organització, us donaran a cada ballador se li donarà un clavell per posar a la solapa. Jo crec que ara sí, això és tot i ens retrobem la setmana que ve amb la resta del programa d'enramades. Que vagi bé!

El tema del dia avui va dedicat a Christian Oste, un personatge que segur hem vist pel poble i ens serveix per conèixer una altra cara de la immigració. Volem saber com va acabar a Rússies i com ens veu a nosaltres des del prisma d'algú que ha vingut a fora. És possible que l'haguem vist voltar pel poble, comprar a les botigues, trobar-lo en dates assenyalades, festives o activitats culturals, esportives, amb la càmera a la mà i fent fotos.

0: Doncs aquest és el personatge que avui ens acompanya, a qui saludem, que ja el tenim aquí al costat. Christian, bon dia.
1: Bon dia, gràcies Jordi.
0: Com estem?
1: Per la teva invitació. Estic bé, merci.
0: Doncs vinga, anem a començar aquesta entrevista per veure aquesta visió d'algú de fora, de com ha vingut. D'on vas venir, Christian? Desvetlla'ns, de quin país ets?
1: Jo sóc belga, fa molts anys, però...
0: De naixement, vaja.
1: Però he viscut en moltes països alrededor del món i pràcticament estic al final de mi vida. La vida professional ja s'acabó en el 2018 i després jubilació aquí en Arbúcies.
0: Sí, sí. I per què? Per què Arbúcies? Què li vas trobar?
1: Perquè la última etapa de la meva vida professional estava basada en Barcelona. Jo llegué a Catalunya en setembre del 2000.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Per a un projecte molt concret de desenvolupament d'una subsidiària d'una empresa americana. I conocí a una fantàstica mujer de...
0: Sempre hi ha una dona, eh?
1: Sí, una fantàstica dona catalana en Barcelona, i empezamos una relació de parella a finales del 2000, i m'he quedat el projecte amb la empresa americana no avançó, per desgràcia, però decidí quedar-me con ella i buscant altres coses.
0: O sigui, vas venir per una qüestió professional,
1: sí,
0: però al final la vida et va portar aquesta relació de parella,
1: sí,
0: i al final va pesar més aquesta relació que no pas el tema feina, no?
1: Exacte, uh-huh. Exacte. La sort que tenia és que ja en aquella època ja estava autònom. O sea, en el 98 havia formado una empresa de consultoria en Estados Unidos, una empresa mía, i por tant estava autònom. I quan fracassó el projecte per el qual llegué a Barcelona, pues
0: vas quedar lliure.
1: No passa nada.
0: Sí, vas quedar lliure, et vas alliberar.
1: I la primera empresa que me contrató fue una empresa catalana.
0: Ah, mira.
1: En Barcelona, una empresa de publicación de métodos científicos y todo esto. Muy bien. Sí, soy científico de formación. Tengo un doctorado en bioquímica y después he hecho investigación en biología molecular, en genètica i tot.
0: De fet, Barcelona els darrers anys s'ha anat convertint en un referent, en un lloc, un pol d'atracció de talent científic en aquest camp.
1: Totalment, totalment. I per això el projecte de desenvolupament d'una subsidiària europea per a aquesta empresa estava basat en un acord de col·laboració amb un científic del CSIC. Uh-huh. En Barcelona. Uh-huh. I pues,
0: va, coses...
1: no l'estima. Però després, a partir del 2001, pues, he tingut clients en Europa, en Estados Unidos también, y viajan por todas partes del mundo, como ya lo había hecho antes, cuando vivía en California. O sea que, pero eso es otra historia.
0: Però és que ja tenies aquesta relació aquí a Barcelona i diguem-ne que podies viatjar, però al final sempre tornaves aquí.
1: Exacte. Porque me sentía en casa aquí, y con esta maravillosa dona es una lástima que se ha terminado la relación en el 2017. Uh-huh. Tuvimos juntos 16 años, que es muy. Penso.
0: Sí, sí, no. Sí. Bueno, això és molt relatiu, no? Cadascú, exacte. Hi ha gent que és molt fidel, sí, que una parella li dura tota la vida, que sí. No estan fets per la poligàmia, sí, així, exacte. Més o menys endreçada, sí. I hi ha gent, doncs, que ha de tenir més d'una relació, no? No, dura uns anys i quan s'acaba, sí, l'amor, doncs s'acaba, no? I no passa res.
1: No fue eso. L'amor no se acabó. Fue más cosas de... más de familia por parte suya. Pero bueno, que no era mejor acabar con la relación. Por ella. Y entonces es como llegué a Arbúcies, jo.
0: Sí, aquí és on volia anar a parar. Clar, tu vius, sí, a Barcelona, però esclar, sí, de Barcelona a Arbúcies hi ha 75-80 quilòmetres. Llavors, sí, dius, bueno, Barcelona-Arbúcies, què passa aquí?
1: Lo que pasó fue que cuando decidí quedarme en Barcelona y seguir con esta buena relación con esta dona... aún tenía una propiedad en California, una casa en California, en la zona de Los Ángeles, y no tenía sentido guardarla. Y entonces la vendí en el 2003, y todo el contenido, boom, en un guardamueble.
0: Ah, y portaron dels Estats Units.
1: En Estats Units, sí.
0: O sigui, de, sí, Califòrnia cap a Catalunya, no? O no?
1: Tot no.
0: Tot no.
1: Tot no.
0: O una part sí, no? Potser no, els records, però, això.
1: Lo que passava és que estava en casa i pensava en una cosa. Ai, està en el guardamueble en Califòrnia. Doncs la Rosa se hartó un dia,
0: sí,
1: en el 2010, i me dijo... Cristian, este verano, en agosto, iremos a California a vaciar el guardamueble. Y estuvimos 3 semanas ahí, sorteando todo, lo que no quería, lo que quería que viniera acá a Cataluña, y la otra parte, las cosas que interesaban a mi hijo. Yo tengo un hijo de 40 años ahora, que vive en la zona de San Francisco. Y entonces, en finales de agosto, terminamos, volvimos y empezamos a buscar en un radio de 100 kilómetros, más o menos, alrededor de Barcelona, una localidad donde se podría alquilar una casa para las cosas que ya estaban en el barco, que venían.
0: Que ja venien.
1: Sí.
0: Que quan arribi almenys puguem guardar-ho a algun lloc, que no haguem de llogar un contenedor, sí, i guardar-ho al port.
1: Sí, no, es que en el piso donde vivíamos en aquella época, en la ciudad de los periodistas, en la Ronda de Dalt, en Barcelona, no cabía nada, nada más de lo que ya teníamos. Y entonces, cap de semana de septiembre, estuvimos mirando en pueblos.
0: A ver quién era el que feia més gracia.
1: Exacto. Y el de Arbusias fue el segundo que vimos.
0: ¿Veus?
1: Y la casa no estaba en alquiler, sino en venta, pero hablamos con el dueño y pues hacía año y medio que intentaba venderla sin éxito. Y
0: pum, vale, va, venga, va, llogarem.
1: Alquiler.
0: Va, alquiler y fuera.
1: Ya. Yeah. ¿Y por qué? Porque desde el balcón están las agudas.
0: Té bona vista.
1: Oh.
0: A quin carrer està?
1: Camp de l'Oliver.
0: Al Camp de l'Oliver, sí, està orientat cap a Montseny, sí.
1: Increïble. Uh-huh. I doncs entramos ahí. Soc resident o empadronat
0: Arbusias
1: des d'aquesta època. Uh-huh. De octubre del 2010.
0: Uh-huh.
1: Són 16 anys.
0: 16 anys aquí.
1: Ja, empadronat.
0: Sí, sí.
1: Fantàstic.
0: I no t'has plantejat mai de tornar, jo que sé, amb la teva família als Estats Units o a Bèlgica?
1: No. Bèlgica, me queden dos amics en Bèlgica d'infància.
0: Uh-huh.
1: Un chico y una chica, y me quedaba como un hermano un poco mayor, un refugiado chileno que llegó a finales del 73, y éramos como hermanos él y yo.
0: Uh-huh.
1: Y él falleció a 2 años, y fue la última vez que estuve en Bélgica para el seu funeral. Tenía una germana
0: uh-huh.
1: amb 3 fills, però no tinc contactes
0: contacte familiar, no hi ha
1: nada,
0: tracte
1: nada, yeah. Que el seu marit era
0: una mica raro.
1: No
0: hi havia bon feeling,
1: no,
0: diguem-ne així,
1: exacte. I
0: bueno, coses de família, vaja.
1: Sí,
0: coses de família.
1: I familiares, pues ja estan ja en el otro mundo.
0: Uh-huh.
1: La majoria d'ells. Doncs, que si echo de menos a Bèlgica, pues no. La verdad es que no. O sí, tengo bons records i malos també, però bons records en Bèlgica, però tinc bons records de molts llocs en el món entero.
0: Perquè has sigut una mica nòmada, no? Has sigut, sí. La teva professió t'ha dut a conèixer i suposo que no et deu costar gaire arrelar-te una mica a cada lloc, no? No t'ha costat massa.
1: Cada lloc és distint. Jo he viscut en Luxemburg antes de Bèlgica. Uh-huh. Era
0: molt petit.
1: Bèlgica, Alemanya, en Berlín, Israel, 2 anys
0: també,
1: sí. Després 2 anys en la costa este d'Estats Units, i després Califòrnia, donde encontré otra dona que és la mare
0: del teu fill, que està allà a San Francisco. Sí,
1: exacte. I després una pausa breve de 2 anys en Madrid, perquè queria un canvi. Estava a finals de los 80, estava viajando tant que
0: estaves una mica cremat
1: i volia fer altra cosa.
0: Uh-huh.
1: I volví a Europa, a Madrid, 2 anys, que no fue una experiència tan bona, però
0: no et va agradar Madrid?
1: No, la verdad es que no. Es que antes, durante esta época, a finales de los años 80, había estado en Barcelona una vagada para dar conferencias y todo eso. Era la gran época de la PCR, la tecnología esta conocemos mucho más, ara, després de la Covid i tot.
0: Tota aquesta història de l'ARN missatger, potser.
1: Exacte. I doncs m'havia gustat molt Barcelona. Esto fue en el 89.
0: Abans dels Jocs Olímpics, abans de les Olimpiades.
1: Abans de les Olimpiades. I conocía desde antes también el director de una empresa en Madrid de productos de investigación y todo, y éramos muy amigos, y me ofreció un puesto de director de su equipo de investigación en la empresa, y lo acepté. Uh-huh. Y estuve 2 años fins a just abans del estiu del 92, que el 92 fue un any terrible para España con el AVE, la Feria Internacional de Sevilla, las
0: sí,
1: Olimpiadas en
0: sí,
1: Barcelona.
0: Sí, sí, sí.
1: No había diners para la investigación.
0: No, és clar, es van concentrar tots en... Hi va haver, també hi van començar a fer l'AVE, o sigui, molta infraestructura en dansa,
1: sí,
0: i el país donava pel que donava.
1: Exacte.
0: I a més Espanya tampoc es caracteritza per ser un país molt dedicat a invertir, potser ara una mica més, però...
1: Ara més. I Catalunya segur que sí. Uh-huh. El resto de Espanya és otra.
0: És un altre cantar.
1: Sí. I abans de les Olimpiades ja li dije a mi amigo...
0: Adiós, muy buenas.
1: Porque había recibido una oferta de una empresa extravagada en el sur de California, en la zona de Los Ángeles, una empresa de robótica y de todo esto. Y estuve ahí fins al 98.
0: Just abans del 2000, no?
1: Sí. Hubo una ERE en esta empresa y me quedé...
0: Va durar poc.
1: Sis anys, sí. Uh-huh. I és quan decidí que ja no iba a treballar per a ninguna empresa.
0: I que series freelance, que aniries pel teu compte.
1: Correcto, autónomo, i monté esta empresa, la tengo todavía, una empresa de consultoría.
0: Uh-huh.
1: Y desde el 98 hasta el 2018, que son 20 años, pues autónomo. Y
0: fuera.
1: Y cuando llegó la fecha de jubilarme, a finales del 18, pues...
0: Se acabó.
1: Y entonces... trabajaba por cuenta propia todos estos años, del 2000 al 2018, y empadronado en Arbúcies desde el 2010.
0: Uh-huh.
1: Cuando la maravillosa dona catalana y yo nos separamos en febrero del 17, el día de su cumple,
0: uh-huh,
1: 60 tenía, entonces, me pregunta: ¿y dónde vas a ir a vivir tú? Que teníamos este piso en el carrerente,
0: sí, sí, sí,
1: precioso.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, y yo le contesté: pues me voy a Arbúcies.
0: Sí, sí. No tinc cap problema. Cap allà.
1: Arbúcies. I últims clients, 17, 18, i luego jubilació, que quan me jubilé, pues adopté unos gatets.
0: Sí, sí, ja són els meus companys.
1: Exacte,
0: i fora.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: I des de entonces, des de febrer del 17... fins avui, pues estic en Arbúcies. Ja no he viajat tant com antes, perquè per a dónde voy a ir.
0: Si estás jubilado, ya está, ¿no?
1: Exacto. De visita turística, sí, he hecho unas...
0: Alguns viatges.
1: En Mèxic, otra vegada, conozco bien.
0: Però ja és, ja és un tema lúdic, no és per un tema professional, no?
1: Exacte. Ara ha canviat un poc la cosa, perquè, claro, a nivell social... Encontrarme solo aquí en Arbúcies era un desafío.
0: És que és un canvi, o sigui, passes de tenir una activitat professional, de tenir una parella, de viure més o menys en una ciutat, acostumat a voltar món,
1: sí.
0: I ara de cop i volta et poses en un poblutxo, bueno, un poblutxo no, en un poble a 75 o 80 quilòmetres de Barcelona, sol. Dius, home, és un canvi, no? I llavors també t'has d'integrar una mica en l'ambient del poble, que no sé quina visió vas tenir tu en el primer moment dels arbociencs. Com els vas veure? Com ens vas veure, vaja?
1: La veritat és que entre el 2010 i el 2017, quan veníem aquí a Arbúcies, pues nos reuníamos con una pareja de amigos de ella. Que tienen un piso aquí
0: en, també tenen aquí Arbúcies,
1: sí, en la carrer de la Pietat. Y gracias a ellos hemos conocido a mucha gente aquí en,
0: sí,
1: en Arbúcies.
0: Van ajudar a integrar una mica o conèixer, sí, una mica l'ambient.
1: Pero cambió la cosa cuando me quedé solo.
0: Oscar.
1: Porque eran amigos de a través de
0: ya.
1: Y entonces los amics no querían
0: líos, Cristian.
1: Entonces me tocó empezar a montar mi propia red de contactos y a ayudar al 18 la Mariona Soler con las clases de català. Però després...
0: Quant temps portes amb el català? Per fent una mica de postilla. Quant portes estudiant el català?
1: Era la... el sèptimo idioma que...
0: Setè idioma?
1: Sí.
0: Quants idiomes parles tu?
1: Mi idioma materno és el francès.
0: Sí.
1: Pero como buen belga de la capital, también parlo flamenco.
0: Yeah.
1: Parlo alemán, porque lo parlaba cuando era un bebé en Luxemburgo.
0: Y a Luxemburgo también se parla alemán.
1: Claro. Y después, cuando volví después para mis investigaciones a Berlín, pues fue muy fácil. Parlo hebreo.
0: Hebraico también, vas a aprender el hebreo.
1: Claro, 2 anys en Israel.
0: Per força.
1: Per força.
0: Home, a vegades hi ha gent que diu, bueno, si ens entenem amb l'idioma internacional, que és l'anglès, doncs ja ens entenem, no?
1: Sí, però l'anglès sí que lo hablo por la ciència.
0: Sí.
1: Castellano por este hermano mío.
0: Chileno, que te'l va enganxar.
1: Exacte, que era espanyol, no castellano.
0: Era castellano d'allà de Sud-amèrica, no?
1: De Chile.
0: De Chile. Che, habla un poco chileno.
1: Sí.
0: No, sí.
1: Al veí meu en Camp de l'Oliver és chileno, el Manel.
0: Sí, ja sé qui vols dir.
1: Manel...
0: Que s'encaduien lo dels...
1: Bofill.
0: Sí, que...
1: És una història, també.
0: Sí.
1: Amb el seu pare d'aquí.
0: Sí, que llavors se'n van allà i portaven bolets de Xile.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Exacte.

0: parlar el castellano, español, aprender el català no era
1: No,
0: tan
1: no era
0: complicat,
1: tan complicado, pero de unido.
0: por tener el francés como idioma materno, me complicaba las
1: Sí,
0: cosas.
1: sí, sí, sí. Fa una barreja rara, ¿no? Fa bola.
0: Es un poco complicat,
1: Sí.
0: però jo...
1: Bueno, no es pot dir que no ho vas intentar i
0: Clar.
1: et vas apuntar a aquestes classes amb la Mariona.
0: Clar.
1: I per aquí va ser com vas començar a integrar-te una mica amb el teixit d'Arbúcies.
0: Sí. I además de això, pues també molt, molt important és jo sóc socio de i membre de la junta de l'Associació Fotogràfica d'Arbúcies.
1: Sí.
0: Porque la fotografía ha sido desde que tenía 12 años,
1: Sí.
0: la adolescencia ha sido una pasión para mí. Y ahora están viajando otra vegada amb l'associació, varios proyectos y todo esto, como el proyecto en el 24 con los servicios sociales de la comarca en Santa Coloma, con el grupo SAI, que es los servicios sociales. Hicimos un reportaje sobre la comunidad LGBTIQ+.
1: Sí, bueno, són moltes sigles.
0: Exacto. Y a raíz de esto hemos hecho una exposición que empezó en abril del 25, el año pasado, en la Gambella.
1: I que, bueno, que és una exposició que és itinerant a diferents sales
0: Exacto.
1: d'exposició de diversos pobles.
0: Exacto. Y ahora está empezando a salir de la comarca, de la selva. Ya está en
1: Ja
0: Ripollès,
1: té vida pròpia.
0: exacto. Y eso es un proyecto fantástico y espero que pronto tendremos otro más con SAI de Santa Coloma. Pero también sigo, tengo muchos contactos, muchos contactos los jubilados, el grupo Artea, el otro grupo, a los que fan teatro en Calxic. Y eso es muy, muy interesante también a nivel social.
1: Sí, que la teva integració ha passat per anar-te posant en contacte amb les diferents entitats del poble que fan activitats.
0: Exacte.
1: Com una manera també de part de fer una activitat diferent,
0: Sí.
1: entrar en contacte amb la gent del poble.
0: Y de ayudarles, porque tener fotos de events y de cosas de este tipo, pues es importante, es la historia, ¿no? Y yo muy contento de ayudar. Y bueno, sí, soy un foraster.
1: Bueno, en Quim Mas Ferrer també ho és, a molts llocs, un foraster.
0: Sí. Tenim molts immigrants aquí en Arbúcies, però personalment jo creo més en la interdependència entre la gent que al distanciar-se.
1: A més que és difícil perquè és un fenomen que jo crec que no només afecta Arbúcies, si veus tots els pobles del voltant, o
0: Exacte.
1: te'n vas a França o te'n vas a
0: A
1: Anglaterra,
0: Bèlgica, sí.
1: a Bèlgica, és una qüestió que és impossible que ens en puguem escapar de fer un mur és molt difícil.
0: Exacte. Doncs,
1: Sí.
0: jo crec que ja he encontrat la última parada en la meva vida. Que són 26 anys quasi ja a Catalunya, la tercera part de mi vida. I,

0: intención es quedarme aquí y a ver lo que me gusta mucho de la gente en Cataluña en general es que respetan tu privacidad y si respetan la suya, la seva.
1: Sí, el que t'agrada més del tarannà, perquè, i més una persona com tu que has viatjat a molts llocs del món, el tarannà de la gent de Catalunya és de que és oberta però respecta, manté certa distància
0: Exacte.
1: sobre les actituds de cadascú o la
0: Exacte.
1: manera de fer.
0: Exacte. Però, por otra parte, sabes que puedes contar con ellos si necesitas ayuda. Y eso es muy importante. Yo creo que la comunidad catalana, con todas las nacionalidades que hay,
1: Amb tota la diversitat.
0: la diversitat ètnica, etc., que tenim aquí en Arbúcies i en molts pobles de Catalunya, pues jo crec que Catalunya simbolitza més lo que debería ser un país moderno que otras comunidades en el resto de España. Y por eso yo quiero quedarme aquí. Tolerancia, evitar conflictos, eso es una cosa que conozco desde pequeño, porque Bélgica, mi tierra, nunca hubiera tenido que existir como país. Fue una tontería, política por parte de Países Bajos, Alemania, Francia y todo, de tener una zona neutra.
1: Per
0: Pero
1: als
0: sí,
1: conflictes que hi havia en altres països, de dir, farem un
0: exacto.
1: lloc per dirimir els nostres conflictes com un lloc on hi ha la bandera blanca i aquí ens posem d'acord.
0: Exacta, sin tomar en cuenta que hay dos comunidades en Bélgica con idiomas distintos que no se llevan bien, nunca se han llevado bien. Y además hay una tercera comunidad, la frontera este con Alemania. Y todos estos políticos del siglo XIX no pensaron en esto. Y entonces nos quedamos atrapados dentro de una frontera, dentro de un país, y tener que aprender
1: Lidia,
0: a funcionar
1: sí.
0: juntos. Y cuando pienso a esto, pues es que cuando vi la situación en Cataluña, desde aquí, mejor que desde fuera de España, me recordó a la situación de Flandes. Hace siglo, un siglo por lo menos, que Flandes quiere su independencia y no pasa. Igual que aquí.
1: Igual que aquí en Catalunya.
0: Exacta. O sea,
1: Bueno.
0: país conocido,
1: Sí.
0: més o menys.
1: Conflictes vells, problemes que no són nous.
0: Exacta. Y entonces, pues, si puedo hacer algo para ayudar a través de la fotografía o lo que sea, pues yo encantado. Y puedes contar con verme aquí por las calles y todo esto. Y bueno, ojalá con buena salud y los gatets, pues.
1: Però realment has tingut aquesta iniciativa d'integrar-te i d'anar-te ficant a través de les entitats o d'anar-te involucrant en coses que es fan al poble, perquè també, per exemple, amb el bàsquet, ara fa poc vas presentar un llibre,
0: Fa
1: un
0: un
1: llibre
0: any, quasi.
1: un any que estàs treballant amb el llibre, però que es va presentar ara fa poc.
0: Sí, pero el libro es una. No quería hablar de este tema porque ya lo he dejado. Porque el día de la presentación, el 18 de abril, había un jugador. Era una falta de respeto hacia mí. Entonces, ese día, después de 4 temporadas con el equipo, he decidido y ya está. El libro salió en julio del 25.
1: Sí.
0: y la presentación en abril del 26. Por favor, por favor. Això no és seriós.
1: Bueno, també són coses del poble que s'han de dir, si hi ha coses que no han funcionat.
0: Claro, això no ha funcionat. Ha funcionat Grafia Extrema, ha funcionat Grafia, ha ajudat molt Mariana Soler, i tot, i el llibre està... és una preciositat, però...
1: Pels involucrats no...
0: No, la misma junta del club de bàsquet no ha fet nada. És una...
1: Bueno, no, això, el que deies tu, una mica de falta de respecte, no?
0: Un xasco, sí, ha sido. Però, bueno, ja... a canvi, per quedar ocupat...
1: Sí.
0: Ara m'he fet voluntari de la Creu Roja.
1: Yes. Sí, aviam, o sigui, amb el bàsquet, amb la Creu Roja, amb la secció de fotogràfica del centre,
0: sí.
1: Dir, aviam, bé has anat fent coses, eh?
0: Sí, i los chicos de CMG, de los clásicos.
1: Ah, sí, sí.
0: Que són geniales. Però, bueno, és una forma de seguir actiu. És una necessitat.
1: Poder, això, ja per anar acabant, sí. Una de les virtuts que té Arbúcies és que almenys encara té, es diu que Arbúcies és un poble molt viu, bueno, perquè hi ha aquestes entitats, aquesta gent que a part de la feina, a part de la seva vida, doncs dedica un temps a fer altres coses, no?
0: Sí.
1: I això també és una manera de socialitzar, de fer xarxa, de fer comunitat i de fer coses per al poble.
0: Exacte, exacte. Amb la Creu Roja treballem junts amb la Casa de Repòs, i és fantàstic veure la gent gran que viu ahí en la Casa de Repòs i les seves necessitats i tot. És la llar de jubilats també, i és fantàstic. Este pueblo, en este sentido, está bien organizado, que la gent major tiene posibilidad de seguir teniendo una vida social, y eso es muy importante a nivel de salud física y mental. Y ya estic en esta categoria.
1: Estàs ja a diguem-ne a la última part de la teva vida,
0: sí,
1: vivint aquí a Arbúcies.
0: Queden anys, eh?
1: Bueno, no, jo et veig bé, encara et queda molta corda.
0: Sí.
1: I bé, Cristian, suposo que els pròxims anys serà això, continuar aquí a Arbúcies, entre nosaltres,
0: sí.
1: Potser viatjant també una mica per aquests mons de Déu. La teva feina, la teva consultoria, dius que no la has acabat de tancar del tot?
0: No. De vez en cuando hablo con unos colegas del pasado, que muchos de ellos ahora ya tienen su propia empresa y todo esto, y desde vez en cuando vienen a Barcelona, nos reunimos por un congreso, nos reunimos y hablamos y doy un par de consejos y ya está. Sin cobrar. Sí, porque todo de la fotografía, con mi estatuto, eso no lo sabe la gente, pero soy residente no fiscal. O sea, no puedo cobrar nada para lo que hago aquí.
1: Bueno, esclar, el fet, no ets ciutadà espanyol, català, però, esclar,
0: belga.
1: Ets belga a tots, sí, els efectes, i suposo que cobres de l'estat belga, de la pensió d'allà, no?
0: No? No, la cobro dels Estats Units.
1: Dels Estats Units?
0: Sí, que és una complicació tremenda.
1: Sí, perquè, esclar, el fet d'haver viscut a tants països i cotitzar aquí i cotitzar allà, suposo que, no sé, no m'imagino com es deu solucionar el lío laboral d'haver cotitzat a diferents països.
0: Sí, però és... Si encuentres la solució, pues...
1: Mira, m'és igual qui em pagui, encara que em pagui en Trump, o l'administració d'en Trump, doncs, mira, ja estarà bé.
0: Però jo queria també aprovechar esta oportunidad hoy amb tu para dar las gracias a un gran, gran, gran amigo aquí, que es el Josep Guiola, que es un maestro. Yo estoy aprendiendo mucho con él en fotografía.
1: El que passa és que el tema de la fotografia, com que ha deixat el món analògic i s'ha convertit molt en el món digital,
0: sí,
1: ha perdut una mica de pistonada i queden els nostàlgics de la foto analògica, que encara fan coses.
0: Claro, y el Josep és un maestro, és fantàstic.
1: També ha passat per aquí, per aquest programa, en Josep alguna vegada.
0: Claro, claro, claro.
1: Cristian, moltes gràcies. Sobretot molt agraït perquè t'has obert amb canal, ho has explicat tot amb molta sinceritat, i res, doncs esperar que et continuïs sentint bé aquí a Arbúcies entre nosaltres.
0: Segur, Jordi, moltes gràcies.
1: Molt bé.
0: I fins a la propera.
1: Doncs vinga, Cristian Oste, un immigrant molt especial.

T'han robat el cor alguna vegada? Doncs prepara't, perquè els alumnes de l'extraescolar de teatre estan a punt de fer-ho oficial. Aquest 3 de juny arriba M'ha robat el cor, una comèdia romàntica divertida i plena de sorpreses que no et voldràs perdre. Apunta bé, el 3 de juny, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Cal Xic d'Arbúcies. I el millor de tot, l'entrada és totalment gratuïta. Organitzat per BC Teatre. Vine a riure i emocionar-te amb nosaltres. T'hi esperem!

0: sort que m'agrades molt.
1: Ah, això s'acaba, tanquem la parada.
0: Passa gaire. Jo vull tenir-ho tot, per mi tenir-ho tot és ser un nosaltres que se'm cremi.
1: La pròxima edició del programa tenim previst parlar del FAM, el Festival Arbúcies Musical.
0: Com el sol ens mira, vull quedar-me a viure aquesta fusta loreta de les illes.
1: Avui ho ha fet possible a les xarxes socials Manel Canaleta. A la Meteo, Xavier Soler. A les recomanades, Marta Rubio. I a la secció, el Xerpa Espiritual, amb el suport de Joaquim Marimany.
0: Perquè ho tinc tan clar, fes-me un petó, fem veure que no cal.
1: I un servidor, Jordi Soler, al micròfon i als guions. Avui, amb la presència especial del Christian Oste.
0: Tots els cops que l'hem cagat, trobem forat petit per estirar-nos a la platja.
1: Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com i ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a iVoox, Facebook i a Instagram. I com a novetat també al WhatsApp de Ràdio Arbúcies, al telèfon 603 487 129 i deixar-nos una nota de veu breu o un texte. Amics i residents és una producció de Ràdio Arbúcies que s'emet des dels estudis ubicats a l'espai de les Naus Aiats, al costat de Can Cassó. Aquí esperem retrobar-vos. No deixeu la nostra sintonia. Salut a tothom i molt bones enramades! I molt bones catifes!

0: encara no toca això. Abans tindrem això altre.
1: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
2: hola,
1: Nelson?
2: Hola! Me sentís bien o no?
1: Sí, et sento perfecte.
2: Vale, mira, estoy aquí.
0: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes. Tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
3: Y al final me parece que salió bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

0: Home, Déu, hi arriba aquella època de l'any en què tot fa olor de Corpus.
1: Sí, esclar, és que ens atencem al bon temps, ara arriba Corpus, el país està que bull de festes, perquè és que això és un no parar.
0: Sí, sí, totalment.
1: Entre processons, catifes, petums, escolta'm, això, ous com balla.
0: Sí.
1: Això no hi ha qui ho pari, eh?
0: No, no, no, estem enfeinats.
1: Eps, un vermell, comencem.
0: Comencem.
1: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
0: Hola Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 29 de maig de 2026, diada de Sant Just, bisbe d'Urgell. I atenció, perquè aquest és el programa número 847 de la nostra etapa digital i el 2636 de tota la nostra història, que va començar ja fa una colla d'anys, el setembre de 1989.
1: Com sempre, ens podreu trobar al nostre web festafesta.cat i encarem un cap de setmana de molta activitat, Laia, perquè estem a les portes del juny i les agendes bullen amb festes majors com, per exemple, la de Castellví de Rosanes.
0: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central el dediquem a la descoberta de la simbologia de les nostres desfilades religioses i tradicionals. Amb l'exposició Llegir la processó de Corpus, objectes per fabular i pregar, honorar, afirmar i sentir.
1: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona, bona, bona, de veritat. Veniu, sí? Ens acompanyeu?
0: Ara sí, comença el Festa Festa.
2: Festa, festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir a les xarxes socials Facebook, Instagram, X, el nostre canal de Telegram i, per suposat, accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i del web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial també als qui ens escolteu des dels vostres aparells de ràdio, a través de les emissores que setmana a setmana ens fan confiança.
0: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el pols de les places castelleres amb el baròmetre casteller de la Sara Soriol i les seccions Dites i refranys amb en Víctor Pàmies, els contes i mentides amb l'Albert Estengre, la sopa de cançons amb en Noé Ribas i les històries de gegants amb guió de Nico Alonso i la veu de la Berta Miró.
1: Però ara és el moment del reportatge central, que aquesta setmana ens apropa a una mostra fascinant que ens ensenya a mirar més enllà del que veiem als carrers. És l'exposició Llegir la processó de Corpus. Objectes per fabular i pregar, honorar, afirmar i sentir.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.

0: El cicle de l'any va avançant i cíclicament anem revisitant les diades i les celebracions. I ara ja som a punt de revisitar la festa del Corpus, que no és pas poca cosa. I és clar, el país es troba en ebullició festiva. A Barcelona, també, i de fa uns anys cap aquí, la festa va agafant volada en totes les seves dimensions i que no en són poques. Enguany, el Museu Diocesà de Barcelona, a la Casa de l'Almoina, torna a posar el focus en aquesta solemnitat i ha produït una exposició que permet nodrir-nos de coneixements i criteris per interpretar-la. L'exposició du per títol Llegir la processó de Corpus, objectes per fabular i pregar, honorar, afirmar i sentir. I s'inaugurarà aquest dilluns 1 de juny a les 7 de la tarda i l'ha comissariat l'historiador de l'art Albert Cortés. Els del Festa Festa ens ha cridat l'atenció aquesta proposta expositiva i per això hem anat a trobar-nos amb el seu comissari. El primer que hem volgut saber és si les processons, especialment la del Corpus, es llegeixen.
1: Home, i tant que es llegeixen. I especialment una processó com la de Corpus, que està pensada com un gran llibre visual, es pot llegir perfectament per capítols. De fet, no és una cosa que nosaltres haguem pensat ara, sinó que ja en moments del passat aquesta idea ja s'ha explotat, per exemple, amb les auques i els fulls de rengle, que són el transport gràfic d'una cosa que en realitat ja és visual i ja està pensada per ser visual i didàctica en aquest sentit. Per tant, el que fem nosaltres en definitiva és potser és reactualitzar aquesta idea de a la processó com un gran llibre obert.
0: El discurs expositiu de llegir la processó de Corpus, objectes per fabular i pregar, honorar, afirmar i sentir, s'ha construït a partir d'uns eixos temàtics.
1: Sí, efectivament, a l'hora de pensar aquesta exposició, en definitiva, tractava una mica de poder identificar i explicar d'una manera més o menys adequada i a través d'un procés evolutiu històric i de recorregut tots aquests objectes que la gent porta a la processó de Corpus, doncs es va fer aquest exercici de pensar d'agrupar-los en una sèrie de categories, no? Llavors, doncs, tens per una banda els objectes del món mític, que són tots aquests entremesos i gegants que participen a la processó. També tens aquests objectes d'honor que van destinats a glorificar o a honorar, mai millor dit, doncs, en definitiva, el que s'està celebrant a Corpus, no? Que és la presència real de Déu en el cos i en la sang a través del pa, en aquest cas, no? Del cos a través del pa. I que per tant el fet d'agafar Déu i portar-lo a processionar s'ha de fer a través del màxim respecte i amb els contenidors més preciosos i més honrats que tu puguis aportar com a poble. També hi ha tota una secció d'objectes destinats a evidenciar l'autoritat de totes aquelles institucions que anaven i que van a la processó de Corpus. No oblidem que fins al segle XIX, doncs, Barcelona és una societat de l'antic règim i, per tant, naturalment, hi ha els estaments socials i, per tant, cada categoria s'identifica a partir dels seus objectes. I, per tant, doncs, allà on uns porten banderes o gonfanons, els altres porten masses, o porten creus, o porten tota una altra sèrie d'elements. I finalment hi ha una cinquena secció, que és la sensorial, perquè la processó de Corpus, evidentment, és visual, però també és sonora, sobretot a través de la música, a través de la gatzara, a través de l'ou com balla, o a través dels focs artificials, per exemple. però també és olors, els olors de les flors, de la ginesta, de l'encens, o també inclús pot arribar a ser gustativa, no? Perquè Corpus doncs, té associat també tota una sèrie de menges, o com el panoli, o més antigament la vedella, que també fan del Corpus i de la processó tot aquest tota aquesta miscel·lània sensorial que també valia la pena de posar en relleu.
0: Tot i que el pes de les imatges és molt important en aquesta exposició, els protagonistes són els objectes.
1: Les imatges són molt importants, efectivament. És una exposició amb una voluntat molt didàctica i molt visual, és a dir, que t'ha d'entrar tot pels sentits, en aquest sentit, mai millor dit. Però sí que és veritat que la selecció d'objectes que hem pensat doncs, té un cert protagonisme. I malgrat que, evidentment, no podem portar en aquesta exposició la custòdia major de la catedral, doncs hem intentat fer una petita mostra, donades les possibilitats de l'exposició, amb alguns objectes que són molt il·lustratius de tot allò que s'hi explica. No? El visitant que vingui doncs, veurà objectes com una porra, com ventalls, o inclús veurà un gran ciri. No? No explicarem què són tots aquests objectes o a què fan referència, perquè esperem que la gent vingui i ho vegi per si mateixa, oi? Però, en definitiva, no hi ha un gran catàleg d'objectes, però els pocs que hi ha són interessants, jo penso.
0: I dins els objectes exposats, el comissari diu que hi ha un ciri pasqual que no és un ciri pasqual.
1: Bé, va, doncs podem explicar aquesta petita trampa, no?, que és el mal anomenat ciri pasqual de la processó de Corpus. Clar, a tot arreu, en la documentació més o menys gràfica i no molt llunyana de referent a la processó de Corpus de Barcelona, sempre apareix aquest element, no?, que és el anomenat ciri pasqual, que és un ciri portat per quatre escolanets de grans dimensions i molt guarnit de flors, no? Naturalment, la gent, al veure un ciri tan gran i portat així amb un ballar, naturalment remeta al ciri pasqual, perquè és el ciri de grans dimensions paradigmàtic de totes les esglésies, oi? Però, en realitat, i pel que sembla apuntar la documentació i aquesta evolució a través dels segles d'aquest element en la processó de Corpus, és que no es tracta del ciri pasqual, sinó que es tracta d'un gran ciri de devoció que aportava la confraria del Sant Esperit, que era aquesta confraria que agrupava totes aquelles persones que tenien potser alguna mena de discapacitat o de minusvalia, no? Per exemple, les persones cegues o invidents, o les persones coixes o que tenien algun problema de mobilitat especialment. I en les primeres relacions del segle XV de la processó de Corpus apareix aquest ciri de la confraria del Sant Esperit juntament amb uns altres grans ciris que portaven la catedral i a l'Ajuntament, no? És a dir, al Consell de Cent en aquell moment, per posar uns altres casos, no? I sembla que, a diferència d'aquests altres ciris, el mal anomenat ciri pasqual, que a partir d'ara hauríem d'anomenar el ciri del Sant Esperit, doncs va perviure i va ser portat fins pràcticament a la Guerra Civil i potser pocs anys més.
0: Albert Cortés, comissari de llegir la processó de Corpus, objectes per fer volar i pregar, honorar, afirmar i sentir, ens convida a gaudir d'aquesta exposició.
1: Ens agradarà molt que vingueu a visitar aquesta exposició que tindrem a la Pia Almoina des del dilluns 1 de juny fins al 12 d'octubre, i així mateix el dijous de Corpus hi haurà una xerrada a la Casa dels Entremesos a les 7 i mitja del vespre. De tota manera, també us convidem a consultar la resta d'activitats i de programa que durant els dies de Corpus oferirem. O sigui, que estigueu connectats i us esperem veure-us-hi.
0: Moltes gràcies a Albert Cortés, comissari de l'exposició Llegir la processó de Corpus, objectes per fabular i pregar, honorar, afirmar i sentir, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara continuem amb el programa.
2: Festa Festa! Escoltem el primer tema musical, una melodia que s'adiu perfectament amb el moment del calendari on som, perquè es diu El mes de maig, del duet Ballaveu. Ara...

0: Magnífics, com sempre, els Ballaveu. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens aporta les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Ja es comença a teixir la 39a edició de la Diada de la Puntaire, a Centelles. El 6 de juny, la vila usonenca serà la seu d'una trobada que busca reunir les puntaires de dins i fora del país i apropar el món de la punta a aquells que el desconeguin. Segons l'Associació Catalana de Puntaires, esperen ajuntar unes 300 persones que compartiran tècniques, coneixements, experiències i la passió per les puntes. Amb quin objectiu neix la trobada? Ho detalla Montse Murata, la presidenta de l'associació.
4: Cada any l'organitza l'Associació Catalana de Puntaires i això es busca que, primerament i en principi, que no es perdi la punta, que la punta sempre la tinguem viva, que la gent gaudeixi de la punta, pugui veure el que es fa.
3: Coincideix amb aquest objectiu la presidenta de les Puntaires de Centelles, Úrsula Serra de l'Arca, però afegeix un petit detall.
5: Volem ensenyar al món això, que les puntes per començar s'han de cuidar, perquè cada dia hi ha menys puntaires i menys gent que vulgui fer això. Però és que a part, per cuidar-les, hem de passar també al que és modern.
3: La Diada, doncs, busca ser un pont entre la punta clàssica i la moderna, reconèixer i honorar la tradició, però alhora apostar pel risc i la innovació. Les puntaires podran exposar els treballs que han anat fent aquests últims mesos i les interessades podran adquirir material que sovint és complicat de trobar. Entre coixins, fils, patrons, agulles i boixets, es posarà la punta com a protagonista. 35 colles d'arreu de Catalunya es trobaran entre pólvora, fum, soroll i bona harmonia. El 13 de juny és el torn dels Trabucaires, que celebren la seva trobada nacional a Sant Feliu de Llobregat. Per celebrar els seus 40 anys, la colla anfitriona, els Trabucaires de Sant Llorenç, han convocat a més de 200 participants, segons la coordinadora de Trabucaires de Catalunya. Quin programa tenen muntat per aquell cap de setmana? Algunes de les activitats ens les explica José Luis Fernández, el president de la coordinadora.
6: Ens hem preparat una trobada diferent. Farem una trobada a la tarda, de manera que podrem galejar la tarda. Durant el dia hi haurà tot d'activitats adreçades al públic infantil i el dia previ, el divendres, hi haurà una taula rodona també on parlarem d'això, de la cultura popular i sobretot basada en el que és el món trabucaire.
3: L'acte central és, doncs, la gran galejada trabucaire, que començarà a les 8 de la tarda i recorrerà una bona part de la vila i confluirà al carrer Mataró. Els Trabucaires de Sant Feliu es caracteritzen per vetllar per la salut auditiva dels presents i dels visitants. És per això que durant els seus actes posen a disposició de qui els necessiti taps per esmorteir el soroll i també han avisat prèviament els habitants dels carrers per on passarà la cercavila per no trobar-se de sorpresa. Una forma respectuosa per gaudir d'una jornada de germanor i de cultura popular.
0: Gràcies, Emma Robres, i t'esperem la setmana vinent. Seguim amb el baròmetre de les colles de castells. És el baròmetre casteller. Endavant!
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
7: Hola, companys, tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre d'Estrella. Els Minyons de Terrassa han estrenat a casa seva el 3 de 9, el primer castell de nou Malva d'aquest any. Per la seva banda, els Xiquets de Reus han posat de sostre el 3 de 8 i ara ja tenen els castells de la clàssica de 8. Entre les colles més modestes és on hi ha hagut més moviments aquesta setmana. Els castellers de Montcada i Reixac ho han estrenat tot. 2 de 6, 4 de 6 amb l'agulla i 3 de 6 amb l'agulla. Els Minyons de Santa Cristina han fet per primera vegada el 7 de 6. Els Pallacos del Conflent han sumat el 4-6 amb l'agulla. Per la seva banda, els Potarroges de Vaquerisses han incorporat el 4-6 i ja tenen els dos bàsics de 6 al seu repertori. Finalment, cal destacar el debut a plaça de la nova colla dels Marlets de Montgrí. Els de Truella de Montgrí, encara amb camisa blanca, s'han estrenat al baròmetre amb el 4-6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
8: Moltes gràcies per aquest baròmetre casteller. I ara escoltarem la veu de Noèlia Llorenç, la Titana, que ens presenta aquesta malaguenya de Castalla.

0: Les paràmies populars s'obren pas ara al Festa Festa amb el nostre expert en paramiologia, el nostre paramiòleg de capçalera, en Víctor Pàmies, i les seves dites i refranys. Víctor, endavant!
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys amb Víctor Pàmies.
3: Amb bon vent, tothom és mariner. Avui seguim amb les metàfores marineres que tant de suc polític ofereixen. És ben clar que quan les coses van bé, tothom es veu amb cor de posar-s'hi. No cal saber-ne gaire, quan tot va de baixada. Ai, però, quan van mal dades. Perquè segur que abans ningú ens preguntarà: mariner, bon mariner, quin és el vent que et va bé? Per tant, el mèrit recau en aquelles persones que prenen el timó quan les circumstàncies no són favorables, perquè mentre no hi ha conflicte ni problemes, tothom se'n pot fer càrrec. Però quan sorgeixen les primeres contrarietats, cal algú que no s'arrugui i que sàpiga redreçar el camí per arribar a bon port.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies. I ara una mica més de música. Des de Mallorca, el Xanguito, acompanyats de Napolònia, ens canten Encara és prest. Som d'una...

0: sorra que s'entén amb barbeinat.
1: El teu home és un bandarra, tot el dia va ben gat.
0: I deu fer fuma porros.
1: Que una bona l'ha armada,
0: ha enganxat la filla d'esbola i l'ha deixat embarassada.
2: Què vol dir? Això es va.
0: I no ho sé.
1: Això m'han dit.

0: Acabem d'escoltar el ritme fresc del Xanguito i continuem amb el programa i és el torn de l'oralitat i la imaginació. Benvingut l'Albert Estengre i els teus contes i mentides.
1: Festa, festa.
2: Contes i mentides.
1: Amb la col·laboració de VilaWeb.
2: Amb Albert Estengre.
3: Hi havia una vegada un pare i una mare que varen tenir tres fills. Un de gran, un de mitjà i un altre de més petit. I vet aquí que vivien allà dalt de tot de la muntanya i allà on te vivien un any no va ploure ni gota i aquell estiu tot era sec, sec, sec i no hi havia res que sortís. No, varen passar molta gana, molta, i estaven a punt de morir de gana. El poble era lluny, llunyíssim, i en allà ningú s'hi donava res perquè alguna vegada el pare ho havia anat a provar. I vet aquí que el pare desesperat va dir que se n'havien de sortir i no sabia pas de quina manera, i el fill gran li va dir: pare, pare, mireu, jo me n'aniré a la ciutat a buscar fortuna, però si en el poble no es donen de res. No, pare, no, aniré més lluny encara, aniré a la ciutat. Oi, fill meu, ja la sabràs veure, tu, la fortuna. Sí, pare, sí. Doncs mira, si te'n vas, té aquests quartos. I li va donar la meitat dels quartos que tenia i aleshores li va donar també el cavall. I emporta't el cavall, fill meu, emporta't el cavall, que t'anirà bé pel camí. I aquell noi se'n va endur el cavall i aquells quartos i baixant per la muntanya, quan ja duia un bon tros caminat, vet aquí que va passar pel davant d'una cova. Una cova que ell no coneixia, i al davant mateix de la cova, allà, assegut amb una roca, hi havia un follet. Un follet ben estrany, un follet, un vell, amb la barretina blanca, que fumava en pipa. Petitó, petitó, si no hagués estat que el vell li va parlar a ell, el noi no l'hagués pas vist. Noi, on vas? Li va dir el vell. Ai, què hi feu? Qui vos? Qui sou? Jo sóc un follet, el de la barretina blanca. I on vas tu? Que t'ho he preguntat jo primer. Ah, mireu, jo vaig a la ciutat a buscar fortuna. Ui, aquell vell de la barretina blanca es va separar la barretina així una mica enrere, es va treure la pipa i se'l va mirar així de fit a fit, en el noi. Vols dir que sabràs trobar la fortuna? Vols dir que la sabràs distingir? Vols dir que saps què és la fortuna, tu, noi? Sí, a la ciutat la trobaré. Ui, no em sembla que no. Mira, noi, si vols, jo t'ajudaré. De quina manera em podeu ajudar, vos? Mira, saps què? Explica'm un conte. Explica'm un conte que no comenci com tots els contes amb el Bet aquí una vegada i jo t'ajudaré. Un conte voleu ara? Però si això és cosa de canalla, que és que no en saps cap? És cosa de canalla, jo tinc feina, que jo sóc gran. Escolta'm, explica'm-ho i jo t'ajudaré. I el noi va rumiar una mica, no pas gaire, I al capdavall li va dir: mireu, ja en tinc un. Escolteu-me ben bé. Vinga, noi, explica molt bé, pensa que... Sí, escolteu, i acabem aviat. Vet aquí que una vegada li va dir el noi, i aquell vell no se'n va estar, es va alçar. Va treure's la barretina i amb un cop de barretina va matant el noi, i amb un altre cop de barretina va matant aquella bèstia, en el cavall que duia, i noi i cavall, el vell de la barretina blanca, aquell follet els va agafar i els va llançar al darrere seu cap a aquella cova on ell hi estava al davant. Van passar uns dies i allà dalt a la muntanya el pare i la mare estaven molt amoïnats i el fill mitjà va dir: pare, no us amoïnéssiu pas, jo aniré a la ciutat i portaré jo la fortuna, i de passada si trobo el meu germà també el portaré cap a casa. Ai, fill meu, no ens deixis, no us amoïneu, pare, té l'altra meitat dels quartos que només ens quedaven i emporta't l'asa, perquè és molt lluny la ciutat. I aquell noi se'n va endur i baixant la muntanya va passar pel mateix camí i va travessar el pont i va arribar allà on hi havia aquella cova on hi havia també el follet, i el follet el va avisar en aquell noi, perquè si no, és clar, no l'hagués pas vist. Es va treure la pipa, es va gratar el cap, després d'arremangar-se la barretina li va dir: noi, on vas tu? I el noi: coi, qui sou vos? Sóc el vell de la barretina blanca, un follet, digue'm on vas, que jo t'ho he preguntat primer. Vaig a buscar fortuna a la ciutat, jo la sabràs veure, tu, la fortuna, i tant que sí. El vell se'l va mirar de fit a fit i... Mira, jo t'ajudaré, que t'anirà molt bé. Explica'm un conte. Ui, un conte, però és que jo tinc feina. Explica'm un conte i t'ajudaré, home, val la pena provar-ho. I el noi... Però un conte que no comenci com tots, que sigui ben diferent. I aquest noi: sí, la qüestió és explicar un conte. Mireu, vet aquí que una vegada... Aquest és com tots. El vell de la Bertina Blanca es va treure la Bertina i pim-pam, li va donar un parell de ventallots amb aquella Bertina. El noi es va morir, també l'asa, i el vell asa i noi els va llançar cap al darrere, cap a aquella cova, i en allà s'hi varen quedar, i el vell al damunt d'aquella pedra, esperant que vingués el fill petit. El fill petit, després d'uns dies de veure que cap dels dos germans tornava, va dir als seus pares: papa, mama, jo aniré a buscar la fortuna, i si trobo els meus germans també tornaré. No, fill meu, no te'n vagis, perquè tu faràs igual que els altres dos fills, i vet aquí que si te'n vas tu, què farem nosaltres quan siguem vells? No tindrem a ningú que ens cuidi. No us amoïneu, pare, mare, que jo tornaré, no us amoïneu. Ai, fill meu, fill meu. Com que el noi va insistir tant, al capdavall els pares li varen dir que sí, varen cedir. Mira, no tenim cap quarto per donar-te, però emporta't el gos, que tu ets petit i al damunt del gos també faràs camí. I el noi va pujar al damunt del gos, i al damunt del gos, trico-trico, xino-xano, se'n va anar, i després de travessar aquell pont va arribar allà on hi havia aquella cova. El vell el va veure, el va avisar: noiet, on vas? On vas, noiet? I vet aquí que el noiet no es va sorprendre.

0: fer un bot. Es va treure la barretina i no va picar en aquell noi ni en aquell gosset, no, sinó que va llançar la barretina a terra i quan la barretina va sonar a terra es va sentir un gran brabum. Aquell vell va desaparèixer, es va esfumar entremig d'un núvol i diuen i expliquen que el noi va fer un bot enrere perquè tota aquella muntanya, aquella cova que tenia al darrere el vell, va començar a remoure's. Totes aquelles roques van començar-se a remoure com si fos un gran terratrèmol. I totes les roques, totes, es van convertir en or. Or! De dintre de la cova, de sota d'aquella muntanya, en va començar a sortir gent. Homes, dones, criatures, també, i bestioles. Tothom fugia, tothom cridava. Ui, el vell, que ens ha mort el vell, que no el volem tornar a veure. I d'entre tots aquests també van sortir els dos germans, el gran i el mitjà, d'aquell noi que s'ho mirava tot. I diuen i expliquen que el petit els va cridar i que, amb l'ajut d'ells dos, de l'asa i del cavall, que també varen sortir de la cova, varen traginar moltes i moltes d'aquelles roques que s'havien convertit en or. I diuen i expliquen que tota aquella fortuna, aquell noi, se la va endur cap a casa seva i que a casa seva, ell, durant tota la seva vida, va anar explicant contes. Perquè els contes, deia ell, que havien estat la seva fortuna. I la meva també. I si voleu, també ho serà la vostra.
1: Moltes gràcies, Albert Estengre, per aquests relats.
2: El web festafesta.cat és el gran contenidor de cultura popular i tradicional i del món associatiu, on s'hi recullen més de 3.000 podcasts relacionats amb tots i cadascun dels àmbits del nostre programa.
3: Pel que fa a la descripció tècnica del que és un full de rengle, l'expert en cultura popular Lluís Carles Busquets, en petit recull de la col·lecció gràfica Fons Arxiu Joan Amades, 2013, descriu que el nom ve de la disposició en fila o rengle dels personatges o de les escenes que s'hi estampen. Es tracta, sens dubte, d'un dels gèneres més interessants i originals de la imatgeria popular catalana.
4: A la carta que Rafael Patxot adreçava a Lluís Millet i que era el fruit d'unes converses prèvies, li deia: voldríem fer un corpus musical de totes les cançons populars nostres, les que ja són publicades, les moltes que hi ha recollides, però romanen inèdites, les que encara ignorem, per mor de que vaguen esquerpes per les nostres contrades on caldrà sobtar-les.
2: Són més de 2.500 seccions i més de 800 programes emesos del Festa Festa Internet, a més dels reportatges i programes especials.
5: Benvinguts i benvingudes, tant els que esteu aquí a la plaça de les piscines de Vallfogona de Riucorb, com els que ens esteu escoltant o ens escoltareu des de qualsevol racó de món, des de la nostra pàgina de Facebook i des de les xarxes socials Vallfogona, de tot arreu, vaja.
6: En un seguit d'intervencions anirem aclarint de què es tracta, com es fa, d'on parteix, qui ho fa i tot el que envolta el món de la cançó improvisada.
7: Perdiu esta novelleta que a la muntanya...
2: A festafesta.cat els pots seleccionar i triar quan vulguis i on vulguis per tornar-los a escoltar, per llegir els guions i els comentaris o per mirar les fotografies de cadascuna de les seccions mentre les vas escoltant.
8: Joaquim Serra va dedicar la sardana a Guissona, com el seu nom indica clarament, i no utilitzar un tema popular dels dos proposats, sinó que realitzar un exercici contrapuntístic genial per combinar amb dos temes i que sonessin alhora.
9: Bé, avui hem de parlar de les cols. És l'hortalissa més antiga. En mengem des de l'edat de pedra, des del neolític. Els antics pobladors de la península Ibèrica tenien el costum de potenciar el gust dels brous i de les primitives sopes amb fulles de col. Des de temps molt pretèrits, la col s'ha considerat una planta comestible. Les seves fulles, amples, verdoses, d'aquell gust tan particular i tan riques en virtuts remeieres.
10: Soc una pedra de fullet. Ja ho sabies, oi?
11: Sí, però no sé què vol dir.
10: Soc una pedra, però som molts. I tots junts som la memòria de l'imaginari.
12: L'any 1932, en Pompeu Fabra va elaborar el primer diccionari de la llengua catalana. un intent de fixar unes normes ortogràfiques i fer una llengua moderna.

0: en el diccionari hi van entrar tots els camps del coneixement existents en aquella època.
1: Quina feinada, no?
0: Doncs sí, ningú ho havia fet mai abans.
2: A més, pots conèixer amb tot detall els orígens i la història del programa, estrenat l'any 1989. També hi pots participar enviant-nos els teus comentaris i suggeriments, tot a un sol clic. Festafesta.cat, la cultura popular i tradicional a la ràdio i a internet.
3: I ara preparem la cullera, perquè arriba en Noé Ribas amb la seva sopa de cançons. Avui, un tema preciós d'en Pep López, un llençol d'estels.
4: Fes ta festa.
5: Sopa de cançons.
6: Un espai escrit i presentat per Noé Ribas.
7: Pep López, músic i productor d'espectacles destinats especialment al públic familiar o infantil. Les seves produccions han creat un estil únic i irrepetible al nostre país. Guanyador del Premi Art 2002 per la seva trajectòria artística en l'apartat d'espectacles familiars. Nominat pels Premis 100% a Osona i guanyador del Premi Art 2004 al millor espectacle de públic familiar de l'any 2004. Va cursar estudis humanístics a la Universitat Oberta de Catalunya, estudis musicals al Conservatori Superior de Música de Barcelona, taller de músics i aula de jazz de Barcelona, i diversos tallers de bluegrass i música tradicional a diferents llocs dels Estats Units. La seva activitat professional començà l'any 76, és a dir, fa 40 anys, participant i creant diferents formacions musicals i programes televisius. Formacions com alguna que tots coneixereu, que són els Sopars de Duro. Ha actuat per arreu del nostre país i de l'Estat espanyol i ha actuat a Uruguai, Colòmbia, Cuba, Bèlgica, Itàlia i a Mèxic, on va estrenar Escrito en las Estrellas al Festival Papirolas i a la Fèria Internacional del Libro de Guadalajara a l'estat mexicà de Jalisco. Els darrers 20 anys, la seva tendència és fer menys espectacles de carrer i fer-ne més de sala, en els que pot explicar més coses i tenir un públic molt més atent. Podríem definir aquesta tendència seva com un espectacle de teatre, música i performance.

0: Hem escoltat Pep López cantant i interpretant El llençol d'Estel, una de les seves cançons que porta per tots els teatres de Catalunya i d'Espanya.
1: Gràcies, Noé Ribas, i tancarem la ronda de col·laboracions amb la mirada posada en unes figures històriques de la ciutat de Barcelona. Arriben les històries de gegants amb guió de Nico Alonso i la veu de la Berta Miró. Avui coneixerem els gegants vells de la Casa de la Caritat.
2: Festa, festa.
3: Històries de gegants. Amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
4: Els gegants vells de la Casa de la Caritat s'estrenen per la rebuda del rei Carnestoltes de 1859 i pertanyien a la societat del Born del Carnestoltes barceloní, essent durant molts anys els gegants d'aquesta entitat. En dissoldre's la societat, els gegants són cedits al soci Joan Riera, el 1872, el qual els dona el 1891, juntament amb els capgrossos, a la Casa de la Caritat de la Diputació de Barcelona. En aquest període participen en festes per als nens orfes i celebracions de la ciutat, com el concurs de gegants de 1902. El 1918 són desats en uns magatzems i el 1920 s'estrenen els gegants nous de la Casa de la Caritat, del segle XX, del districte de Ciutat Vella o del Corpus, anomenats així perquè eren llogats per les parròquies de la ciutat per participar a les seves processons de Corpus. Avui en dia encapçalen la de la catedral. A mitjans de segle, els quatre gegants es guarden a les llars Mundet i no serà fins al 1987 quan foren retrobats i la Diputació els va fer restaurar a Domènec Humbert. Els del Carnestoltes foren cedits al Museu Tèxtil de Terrassa, on restaran oblidats criant pols. El 1997, en motiu del centenari dels gegants de Sitges, són recuperats i la coordinadora de colles de gegants i bestiari de la Ciutat Vella de Barcelona s'encarrega de les seves sortides i conservació. Des de llavors participaren a la processó de Corpus de la Seu fins al 2002, quan recuperen part de la seva essència, encapçalant la ruta de Carnestoltes de Barcelona. Per a l'ocasió estrenen uns vestits més carnavalers, però de la mateixa línia. El 2009 celebren 150 anys amb l'estrena de la coreografia del seu ball propi. Des del 2011 participen al Carnestoltes barceloní, recuperant tal com es celebrava fa segles, encapçalant l'arribo al rei Carnestoltes, el Dijous Gras. Des del 2014 també participen a la desfilada del rei i la popular taronjada, així com el sarau de Carnaval, convertint-se encara més en el símbol de la festa més esbojarrada de tot el calendari festiu barceloní.
5: Moltes gràcies, Nico Alonso i Berta Miró, us esperem ben aviat. I amb la solera dels gegants de la Casa de la Caritat, aquest Festa Festa 847 va arribant al seu final. Festa, festa.

0: Volem agrair de tot cor tota la feina que fan els nostres col·laboradors, especialment els d'avui, l'Emma Robres, la Sara Soriol, el Víctor Pàmies, l'Albert Estengre, el Noé Ribas, el Nico Alonso, la Berta Miró. Sense vosaltres, això segur que no seria possible.
1: I per descomptat, a tot l'equip que fa rodar la roda del Festa Festa cada setmana, que són la Núria Pascual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i nosaltres mateixos, l'Amadeu Carbó
0: i la Laia Camprui. Marxem ara, però ho fem amb música de cobla, com sempre, com és tradició en aquest programa. Us deixem amb la sardana Flor de Ginesta, de Francesc Pujol i Pons, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya.
1: La setmana que ve hi tornarem per encetar el mes de juny. Fins llavors, que vagi molt bé.
0: Adeu!

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 76%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Rodejat de gent i em sento sol.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 80%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 78%.